Ràdio Obrera non-stop. Stop, stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pa.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Ràdio Obrera, són les 3.
2: Fórmula 40 a Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Obrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: iguals.
1: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
2: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
1: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
2: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
1: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Omplim el buit de la nit.
5: Omplim el buit de la nit.
4: Ràdio Abrera. Només bona música.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser
1: amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Per

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: What are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as f***.
2: What are you talking about?
0: I'm just being real. My look.
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
4: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
4: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el...

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera,

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Cuando llega el calor, los chicos se enamoran.

0: algun problema amb una factura d'una empresa de serveis, amb la garantia d'un producte, amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada.

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
1: Big Friday on Air.
2: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, se arregla todo.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio... Canvia d'imatge. Canvia de feina. Canvia de parella. Canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Tu eres mi

He tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les...

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Quiero...

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest estiu, Ràdio Abrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
4: Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. El mes de juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya. 7 de cada 10 estacions del Metrocat han registrat almenys una nit tropical amb temperatures que no han baixat dels 20 graus. El 70% dels punts de mesura han superat els 35 graus i quasi un 20% han passat dels 40. Les màximes més extremes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I la calor també es nota al mar. Copernicus, el programa europeu que monitoritza el clima, alerta que les temperatures marines ja han superat els rècords de 2023 i 2024. Els experts avisen que aquest escalfament pot alterar el temps, el clima global i els ecosistemes marins. També preveuen que l'episodi del Niño pugui assolir nivells que no es veien des de fa dècades. I el servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí a 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i de Tarragona. Entre demarcacions serà de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències. És el primer pas, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que el servei de trens a Catalunya sigui fiable.
4: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
3: El servei de pla ferroviari té com a objectiu aconseguir 1 milió d'usuaris d'aquí a 13 anys. I la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims el litre i el dièsel uns 3 cèntims a partir d'avui dimecres amb la retirada progressiva de les ajudes als carburants. Les benzineres preveuen que omplir el dipòsit continuï pujant el preu durant aquest estiu. I pel que fa al trànsit, un accident que obliga a tallar completament la B-5224 a l'altura de Sant Pere de Torelló en tots dos sentits de la marxa. També hi ha les retencions habituals a primera hora a l'entorn de Barcelona amb afectacions a la B-10, a la B-20, a la A-2 entre Sant Vicenç dels Horts i Pallejà. I pel que fa als esports, en futbol femení, la Lliga F ha presentat un acord comercial d'inversió amb Pau Gasol. Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros amb la qual es vol impulsar la professionalització, el creixement i l'expansió del futbol femení. Pel que fa al temps, aquest dimecres serà l'últim dia amb ruixats de tarda al Pirineu i Prepirineu i al nord-est, amb alguna tronada intensa. A la resta dominarà el sol, amb tramuntana i mestral als dos extrems del país. La calor afluixarà una mica, però encara tindrem màximes d'entre 30 i 37 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
5: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
5: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé.
7: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros. szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Què escoltes al mòbil?
2: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera?
2: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
1: En directe?
2: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
1: No.
2: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

radioobrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioobrera.cat.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili. Ajuntem.

0: Càrcel a refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 8, us parla Pili García. El juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya, amb nits tropicals a 7 de cada 10 estacions el Meteocat i màximes per sobre dels 40 graus en gairebé un 20% dels punts de mesura. Les temperatures més extremes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també es nota al mar. El programa europeu Copernicus alerta que les temperatures marines ja superen els rècords de 2023 i 2024, amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i els ecosistemes marins. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració total dotat amb 500 milions d'euros. I a partir d'avui, el dipòsit de benzina i el gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte d'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. I la Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior als 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament a empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. I el servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i de Tarragona. Entre les marcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències. És el primer pas, segons la consellera de Territori, Sílvia Panetque, que el servei de trens a Catalunya sigui fiable.
2: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari. Primer, perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
1: El pla de serveis ferroviaris té l'objectiu d'aconseguir 1 milió d'usuaris d'aquí a 13 anys. Tot i això, en mobilitat, ara mateix la R1 acumula retards de mitja hora de mitjana per una incidència tècnica en un tren al Masnou. També hi ha afectacions a la R11 amb retards d'uns 20 minuts per un robatori de coure entre Vilamanya i Sant Miquel de Fluvià. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. En el marc dels actes de la Festa Major d'Abrera de 2026, aquest diumenge 28 de juny, s'ha inaugurat al barri de la Font el parc del Montserrat Fusalba, en un emotiu acte que ha comptat amb els parlaments de l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell, i Josep Fusalba, germà de la Montserrat. Seguidament es va descobrir la placa commemorativa que dona nom al parc, amb la presència de la família de la Montserrat Fusalba, i les persones assistents van poder gaudir de música en directe amb el concert de Laura Benet i un petit refrigeri. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera l'alcalde Jesús Naharro i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
6: Una valoració emotiva. Avui hem tingut ocasió de poder obrir aquest espai de nou reformat, que és el parc de la Montserrat Fusalba i Domènec, acompanyats de la seva família. Seus pares, germans, nebots, parelles i tothom i gent del poble que s'ha adreçat també. També agrair a la Diputació de Barcelona i la seva diputada Lourdes Borrell que s'hagi també apropat com a mostra de respecte i posar en valor el que avui representa aquesta inauguració. La Montserrat Fusalba, com a veïna abrerenca, va fer un treball increïblement seriós i rigorós respecte a la recerca de tot el que va succeir a la Guerra Civil Espanyola al nostre municipi, represaliats, gent que va haver de marxar, i un treball difícil i que s'ha silenciat durant molt de temps a les cases abrerenques. Aquesta posada en escena i aquest treball que va fer avui és un homenatge a la seva figura. Va marxar molt d'hora i molt aviat, i això va fer que nosaltres com a Ajuntament i conjuntament amb la família tinguéssim la iniciativa de recordar la seva obra i la seva figura i la seva persona. I per això aquest homenatge, aquest espai reformat que sempre tindrà com a memòria democràtica al nostre municipi, un espai de reflexió, de treball i de mai més.
0: Fem una valoració molt positiva, ha vingut molta gent, ha vingut molta família de la Montserrat Fossalba, que estem molt agraïts que hagin compartit aquest moment amb nosaltres. Un homenatge a la Montserrat Fossalba per la seva recerca històrica, per la seva memòria oral que van a recuperar durant la seva trajectòria professional com a veïna d'Abrera, que estem molt agraïts que hagi fet aquesta tasca i la volem recordar així, no? Donant-li el nom al parc que tenim al barri de la Font, i per això aquest homenatge i aquest acte tan especial que hem fet avui per ella.
5: A continuació sentim en declaracions a Ràdio Abrera la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell.
3: És un acte importantíssim per Abrera, sobretot perquè és una dona que inspirarà altres dones a seguir investigant. És una dona que més ha obert el camí, un camí important que és la memòria. Aquest camí important ajudarà els joves també, la joventut d'aquí d'Abrera i fins i tot a la gent més gran a poder transmetre allò que també va recollir la Montserrat, que va ser la memòria oral. Però com he comentat abans, aquesta memòria oral com a investigadora l'ha fet tindre que investigar realment per posar la fe allò que va recollir de memòria, perquè no tota la memòria ho pots escriure, has de donar fe, i la fe és entre els arxius, arxius del mateix ciutat, arxius de fora, les revistes que estava publicades, per recollir absolutament la vostra història, la història d'Abrera, aquesta història d'un moment de repressió, de patiment, i que moltes famílies tindrà que perdre part de la seva família. No és remoure el passat, és aprendre del passat per saber quin present volem i quin futur volem, i sobretot per als joves, per la joventut, que vegi que la democràcia no ha sigut un regal, que la democràcia, per tindre-la, hi ha molta gent que va patir molt i gent que va donar la vida per ella.
5: I finalment sentim Josep Fossalba, germà de la Montserrat.
7: Molt agraïts a l'Ajuntament i a tota la gent que ha vingut aquí a l'acte, i doncs penso que malgrat la calor i l'ambient ha sigut molt agradable, i estem molt contents d'aquest acte que se li ha fet a la meva germana.
5: Amb la inauguració del Parc de Montserrat Fossalba, des de l'Ajuntament d'Abrera ret homenatge a la historiadora abrerenca, que va morir a l'octubre de l'any 2023 als 54 anys. Persona implicada i col·laboradora amb l'Ajuntament per tal d'explicar la història del municipi. Montserrat Fossalba i Domènech era llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona el 1992. Va guanyar el Premi d'Investigació Local de l'Ajuntament d'Abrera el 2001 amb l'estudi La Guerra Civil Vila Abrera, pioner al municipi. Va treballar com a professora d'història al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en un institut de secundària, i va ser una de les persones entrevistades al projecte de memòria oral Abrera Abans, impulsat pel Servei d'Acció Cultural i Patrimoni de l'Ajuntament d'Abrera els anys 2017 i 2018.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Molt bon dia. Passen ja 9 minuts de les 8 del matí. Dimecres, 1 de juliol del 2026. Moltes persones ja aprofitant i començant les seves vacances d'estiu. Si és el teu cas, enhorabona, aprofiteu al màxim. Comencem aquest programa i ho fem amb una informació que acabem de conèixer. És una última hora. Parlaríem d'un accident de trànsit, sembla ser que greu, a la Rambla Ferran de Lleida. Ha passat fa pocs minuts. Un autocar amb passatgers ha xocat amb la façana d'un edifici. Atenció, perquè hi ha un gran desplegament de mitjans d'emergència. Ens confirmarien que treballen almenys 11 dotacions de bombers. Pendents d'aquesta última hora que acabem de saber, ho pot avançar aquest programa, accident de trànsit a la Rambla Ferran de Lleida fa pocs minuts. Un autocar amb passatgers ha xocat amb la façana d'un edifici. Treballen 11 dotacions dels bombers. Molt pendents de Lleida. 8 i 10 minuts, el nombre de morts a Venezuela pel doble terratrèmol del 24 de juny passat s'eleva fins als 1.943. Així n'ha informat el president de l'Assemblea Nacional del País, Jorge Rodríguez. Segons aquest últim balanç, la xifra de ferits se situarà mateix en 10.571. Hi ha 15.866 damnificats i 28.380 persones que reben atenció a centres sanitaris del país. Jorge Rodríguez també ha indicat que hi ha 855 edificis afectats, 189 dels quals amb esfondrament total. Des del 24 de juny hi ha hagut 689 rèpliques que han anat disminuint en freqüència i magnitud. En paral·lel, el ministre d'Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, ha elevat a 19 els espanyols morts pels sismes. Més temes. Els mestres i professors que encara no tenen una plaça fixa en un centre ja saben a quina escola o institut treballaran el curs vinent. El Departament d'Educació i Formació Professional ha fet públiques aquest dimarts les adjudicacions definitives dels docents per al curs 2026-2027. Segons les dades provisionals de la Conselleria, el 87,88% dels funcionaris del sector treballen ara a partir del 1 de setembre del 2026 i fins al 31 d'agost del 2027 a la destinació que han triat com a primera opció. Entra en vigor la taxa de 3 euros als paquets barats de comerços com Shein o Temu. La taxa té l'objectiu de frenar l'allau d'importacions xineses que s'ha multiplicat per 4 en 3 anys. Gran mobilització dels equips d'emergència ahir, sobretot per la tarda-nit, per la desaparició d'una veïna de Sant Boi de Llobregat, al centre comercial al campo d'aquesta població. Parlem de Rosario Rodríguez. Sembla ser que l'última hora d'aquesta recerca, aquesta veïna de Sant Boi de Llobregat de 75 anys, desapareguda des del migdia del dilluns, continua activa. Ahir va incorporar novetats importants. Allà a la tarda, la família va explicar a Ràdio Sant Boi que durant la tarda es va reunir amb l'alcaldessa i amb els responsables de l'operatiu de recerca i que la principal novetat és que el senyal del telèfon mòbil de Rosario Rodríguez situa el dispositiu a tot el perímetre de la zona de l'Alcampo de Sant Boi. Aquesta informació ha fet que els Mossos d'Esquadra reforcin el dispositiu desplegat sobre el terreny per intentar localitzar-la el més aviat possible. S'han mobilitzat drons, helicòpters que sobrevolen la zona per ampliar la possibilitat de trobar qualsevol pista que permeti localitzar la dona desapareguda. La recerca continua, coordinada amb els diferents serveis d'emergència. En surt ahir a la nit a una empresa, a l'empresa Almirall de Sant Andreu de la Barca, ubicada a carretera de Martorell. Els bombers de la Generalitat van aconseguir estabilitzar i apagar un incendi. El ràpid desallotjament de les instal·lacions va evitar que es registressin danys personals. Els bombers de la Generalitat van aconseguir estabilitzar durant la nit passada aquest incendi declarat en unes instal·lacions industrials de l'empresa Almirall, ubicades a la carretera de Martorell a Sant Andreu de la Barca. El ràpid desallotjament de les instal·lacions ha evitat que es registressin danys personals. Segons han detallat els bombers, van ser els mateixos treballadors de la planta els que van detectar l'inici de les flames. La seva ràpida reacció per evacuar aquesta nau, que té una superfície d'uns 200 metres quadrats, ha evitat determinant per garantir la seguretat de tota la plantilla i ha evitat ferits. Un apunt del trànsit, tenim un vehicle averiat a la B40, a Abrera, sentit Martorell, que obliga a tallar un carril. Precaució, si aneu cap a aquesta via. B40, vehicle averiat a Abrera, sentit Martorell, un carril tallat. Recordem la informació amb la qual començaven aquest programa. No tenim encara més dades, són les dades que encara són provisionals, les que podem oferir. Bombers confirmen aquest programa, aquest accident de trànsit a la Rambla Ferran de Lleida, primera hora del matí. Un autocar amb passatgers ha xocat amb la façana d'un edifici. Treballen 11 dotacions dels bombers, sent pendents de qualsevol dada d'última hora d'aquest accident. Temperatura de 24 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: RVFV, tiqui-taca, és un quart de nou al matí, és 1 de juliol. Bon dia.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
4: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic de Brera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament de Brera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic de Brera.
5: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
6: S'estan detectant ara mateix al Baix Llobregat Nord una forta olor a cremat en diferents municipis de la comarca. Ens hem posat en contacte amb bombers de la Generalitat que ens informa que l'origen d'aquesta olor a cremat és l'incendi a Leciñena, a Saragossa. S'ha dit que tranquil·litat amb aquesta pudor a cremat als diferents municipis, també a Brera, del Baix Llobregat Nord. Es tractaria aquesta pudor a cremat. L'origen és l'incendi a Leciñena, Saragossa. Ara, anem cap a Màlaga amb Ignacio Nacho Sarrià Morrilla, conegut com a Sarrià. Todo está saliendo bien.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Ho ha avançat aquest programa al principi, com hem iniciat aquesta edició, aquest accident d'un autocar al centre de Lleida. Tenim última hora, parlaríem d'una trentena de ferits, quatre de molt greus en aquest accident d'un autocar a Lleida contra una façana. Ha estat tot un ensurt, un autocar amb passatgers s'ha xocat contra la façana d'un edifici de la Diputació de Lleida. Hi ha 11 dotacions dels bombers treballant. Segons Protecció Civil, hi hauria una trentena de ferits de diversa consideració, entre els quals 4 de molt greus ja evacuats i 6 menys greus. L'autocar feia el trajecte entre la Granja d'Escarp i Lleida. Per motius que es desconeixen, ha perdut el control. Estem treballant per ampliar aquesta informació.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.

finals d'aquesta setmana tornaran a pujar clarament les temperatures i a principis de la setmana que ve podríem tenir la segona onada de calor d'aquesta temporada. Tot i això, avui la calor afluixarà. Hem començat la jornada amb moltes temperatures d'entre 19 i 25 graus. Amb el pas de les hores escalaran posicions, però tot i això, avui quedaran clarament més frenades que ahir. El descens serà més marcat sobretot al Pirineu, punts de les comarques de Girona i de la costa i prelitoral de Barcelona. Moltes màximes es mouran entre els 30 i els 35 graus. Tot i això, es mantindrà aquest avís per calor intensa a les comarques del Baix Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès i el Montsià. Durant el matí no es descarta alguna gota entre la costa central i la costa Brava i a la tarda alguns xàfecs cap a Osona, el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès i la Garrotxa. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Localment amb tempesta i calamarsa. A la resta es mantindrà el sol. Bufaran la tramuntana al nord del Cap de Creus i el mestral al sud de Catalunya. Dijous encara baixaran les temperatures en punts al Pirineu i a partir de divendres tornaran a pujar i encara pujaran més de cara al cap de setmana. Tot plegat amb sol i sense tempestes de tarda. Temperatures actuals a Barcelona entre els 24 i 26 graus, Tarragona 25, Lleida 19, també 19 a Girona, Roses 26, 21 a Tivissa, 15 a Puigcerdà, Mataró 25, Banyoles 22, Sort 21 i 24 graus a Abrera. Activat el Procicat per aquest accident, diverses persones ferides de diversa també gravetat. En aquest accident d'un autocar que ha perdut el control i s'ha estavellat contra una façana a Lleida. Són dades provisionals. Ara per ara ens expliquen des de Mossos d'Esquadra i des del SEM que no consten víctimes mortals. És una situació encara que estem pendents d'ampliar. Anem a recordar aquesta cançó de Juan Magán i Luciana, Baila conmigo, recordant estius passats.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: A chatarrero del amor.
2: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
1: Chatarrero del amor.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Vuit i 47 minuts, molt pendents d'aquest accident d'autobús a la Rambla Ferran de Lleida, primera hora del matí. Anem a veure tota la informació que tenim, és la informació preliminar que ens faciliten des del SEM. En aquesta col·lisió, un autobús amb passatgers ha perdut el control a la Rambla Ferran de Lleida a primera hora del matí. El SEM ha activat 12 unitats i un equip de psicòlegs i està atenent ara mateix i valorant a 35 persones. Segons l'última hora, s'està traslladant a l'Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, a 4 afectats en estat crític, 6 afectats en estat menys greu. Està en alerta el pla Procicat per aquest accident d'un autocar urbà a Lleida, a la Rambla Ferran 11, recordin, 4 ferits en estat crític i 6 més en estat menys greu. Són dades que ens faciliten des del SEM. Per cert, que s'ha rebut diversos avisos per olor a cremat de diferents municipis també del Baix Llobregat Nord, també ha arribat fins a Barcelona. És per un incendi. L'origen d'aquesta pudor a cremat és l'incendi de Leciñena a Saragossa, segons confirmen des de Protecció Civil. Anirem seguint sempre l'actualitat en aquest dimecres 1 de juliol. 24 graus, arriba Sergio Contreras, la maleta.

0: a morrita. Música, maestro.
1: Els mexicans Xavi i Karim León amb aquesta col·laboració. Aquest tema amb molt de ritme, ballable, dedicat a una dona tan maca, la morrita.
2: També a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: És el torn de Sofia Reyes. Jo també...

0: Suerte.
1: Uno, dos, tres, cuatro.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
3: Arriba des de la comarca de la Garrotxa, va ser la tercera finalista de la quarta edició del programa musical Eufòria. Parlem de Tura Sala. On aniràs? On aniràs?

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Almenys una quinzena de persones han resultat ferides aquest matí després que un autobús hagi xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla Ferran de Lleida. Rubén Carboner, des de Lleida Televisió, quina és la darrera hora que ha passat? Bon dia.
2: Bon dia, Pili. Doncs accidentat matí, el que hem despertat aquí a la ciutat de Lleida. Ara mateix més d'una vintena de dotacions entre bombers, ambulància i Mossos d'Esquadra s'han adreçat aquí a la Diputació de Lleida perquè, com deies, hi ha un autobús que s'ha encastat davant el Palau de la Diputació. Parlaves d'almenys una quinzena de persones, xifra que podem actualitzar i, segons les primeres informacions de bomber, en parla de 35 ferits, dels quals 25 són lleus, 6 menys lleus, però 4 són ferits molt greus que ja estan evacuats, segons fonts del govern de la Generalitat aquí a Lleida. El primer avís s'ha rebut sobre les 7:15 del matí. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació nova d'autobusos. Com dèiem, la situació us podeu imaginar, tothom expectant del que ha passat, els ferits més greus ja han estat evacuats i ara a les 9:15 aproximadament d'aquí 10 minuts hi ha una atenció als mitjans amb la qual cosa podrem saber encara més detalls.
1: Doncs gràcies, Rubén Carboner, ho anirem seguint. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I un home ha resultat ferit crític aquesta matinada en l'incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susanna, al Maresme. El sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya, amb nits tropicals a 7 de cada 10 estacions del Medocat i màximes per sobre dels 40 graus en gairebé un 20% dels punts de mesura. Les temperatures més altes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també es nota al mar. El programa europeu Copernicus alerta que les temperatures marines superen els rècords de 2023, amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i també els sistemes marins. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500 milions d'euros. I a partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi del conflicte amb l'Orient Mitjà. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera ha formalitzat aquest mes de juny la compra del fons fotogràfic de Ramon Morral, un dels fotògrafs de referència del municipi. El llegat documental del reconegut fotògraf abrerenc, format per prop de 16.000 imatges, contribuirà a preservar i difondre la memòria històrica del municipi. Ara es troba en estudi i properament la ciutadania podrà consultar-ho. Ramon Morral, veí d'Abrera i fotògraf professional, va obrir el seu negoci al municipi durant la dècada dels anys 70. Al llarg de la seva trajectòria ha documentat la transformació d'Abrera i la seva vida social, cultural, econòmica i institucional, generant un valuós patrimoni documental que ara passarà a formar part de l'arxiu municipal. El fons adquirit està integrat per aproximadament 10.000 negatius i 5.700 fotografies en paper. Mitjançant aquest acord, l'autor cedeix a l'Ajuntament, amb caràcter no exclusiu, els drets d'explotació de l'obra fotogràfica, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, compartits amb el mateix autor i els seus futurs hereus. L'Ajuntament d'Abrera incorporarà aquest important fons a l'arxiu municipal amb l'objectiu de garantir-ne la conservació, facilitar-ne la catalogació i promoure'n la divulgació. Totes les reproduccions i accions de difusió es realitzaran sota la menció del fons fotogràfic de Ramon Morral, reconeixent en tot moment l'autoria de les imatges. Així mateix es durà a terme un inventari complet de tot el contingut del fons. El fons fotogràfic constitueix un valuós testimoni de l'evolució del municipi durant les darreres dècades i complementa de manera significativa la documentació gràfica que ja conserva l'arxiu municipal. Entre els seus continguts més destacats hi ha la la documentació de l'evolució urbanística i arquitectònica d'Abrera, amb fotografies d'obres municipals i particulars, espais públics i equipaments, imatges d'establiments comercials, negocis locals, empreses i polígons industrials, així com un ampli recull de festes populars, actes culturals i celebracions que formen part de la memòria col·lectiva del municipi. El fons també incorpora fotografies d'actes institucionals i de la vida política local, ampliant la documentació ja existent a l'arxiu municipal, així com imatges de diverses entitats abrerenques, entre les quals destaquen els Diables Brandafoc o el Club d'Abrera del Barça. A més, inclou un conjunt complementari de fotografies de municipis de l'entorn com Martorell i Olesa de Montserrat. Amb aquesta incorporació, l'Ajuntament d'Abrera continua treballant per preservar el patrimoni documental del municipi i posar-lo a disposició de la ciutadania i de les futures generacions, contribuint a conservar la memòria històrica i la identitat col·lectiva d'Abrera.
4: Abrera Informació. Esports. Entitats.
5: L'Ajuntament d'Abrera felicita l'Abrera Gimnàstic Club per una fita històrica en l'ascens a la segona divisió de la Lliga Iberdrola. Un èxit que reconeix el talent, el compromís i la feina constant de les gimnastes, l'equip tècnic i totes les persones que formen part del club. El passat cap de setmana el club es va desplaçar a Pamplona per participar al Campionat d'Espanya de base, on també va competir amb els equips de base 7 petites, base 7 grans i base 10, deixat en l'om d'Abrera ben amunt i aconseguint uns resultats excel·lents. L'equip de l'Abrera Gimnàstic Club, que ha assolit l'ascens a segona divisió, està integrat per la Nicole García, la Sara Lazo, l'Andrea Lara, cedida pel Club Gimnàstic Mataró, la Mireia Drets, la Daniela Ponceles, la Mariona Fresquet, la Martina Medina i la Maria Pérez com a reserva, amb la Desiree Guixà i la Mar García com a tècniques. Sentim Jesús Naharro, alcalde d'Abrera, i Jordi Moreno, regidor d'Esports i Benestar.
0: Muchísimas felicidades a Abrera Gimnàstic Club, a todas por el gran trabajo que habéis hecho durante todo el año y en aquesta promoció para el ascenso, que ya somos de segunda. Somos de oro, pero hemos ascendido a segunda división. Desi, todo tu equipo de entrenadoras, que os lo curáis muchísimo. A todos los padres que empujáis y sobre todo a las chicas que habéis participado, a las gimnastas, que sois una caña. Felicidades y muchísimas gracias por llevar el nombre de Abrera a lo más alto. Yo estoy súper orgulloso de todas vosotras. Un fuerte abrazo y Abrera está con todas vosotras.
6: Estoy emocionado, he disfrutado muchísimo, estoy súper contento, súper emocionado por todas vosotras y evidentemente aquí está el resultado del gran trabajo que estáis realizando siempre. Aquí nos tenéis con vosotros para lo que haga falta y el año que viene más y mejor. Felicidades, chicas.
5: A banda de l'ascens a segona, en el Campionat d'Espanya de base destaquen els següents resultats. L'equip base 10 s'ha proclamat que subcampió d'Espanya, l'equip de base 7 grans ha aconseguit una meritòria medalla de bronze i la gimnasta Mariona Fresquet ha obtingut la medalla de plata en paral·leles de base 10. Del 6 a l'11 de juliol, un total de 15 gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club participaran al Campionat d'Espanya de Via Olímpica que se celebrarà a Guadalajara. Des de l'Ajuntament d'Abrera li desitgen molta sort i s'expressa l'orgull per totes les gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club, les entrenadores, les famílies, les persones voluntàries i els patrocinadors que amb el seu suport fan possible que el club continuï assolint nous èxits.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Les 9 i 8 minuts aquest matí pendents d'aquest autocar amb passatgers que ha xocat aquest dimecres al matí contra la façana d'un edifici de la Rambla de Ferran de Lleida. Hi ha 35 persones ferides de diversa consideració, entre els quals 4 en estat crític i 6 en estat menys greu, que s'han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Aquesta seria l'última hora molt pendents d'aquest accident d'autocar a Lleida. Ara, Daddy Yankee, Bizarrap, amb Music Sessions 066 i Uri Santa Fe, l'Amliqui amb Daura de Martina.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res. Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
3: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
4: Una cançó escrita per Gabriel de la Rosa, el vocalista de la banda Xinova. Parlem del dia que murieron las canciones, cançó que trobes al seu darrer treball, La tormenta perfecta.

0: Troya. La banda 21, dins del seu disc, la balada de delirio i equilibrio.
1: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Fórmula Matí. Connexió en directe.
1: Anem cap a Lleida. 35 ferits, 4 de molt greus en un accident d'autocar. Anem a l'última hora en directe.
2: Testimoni.
1: A veure si no tenim encara aquesta... Teníem una, pendents una roda de premsa ara mateix, però no ha començat encara. Pensàvem que ho faria de manera immediata, però estem pendents. Llavors seguim oferint les millors cançons aquí a Ràdio Abrera.

0: Fórmula Matí. Connexió en directe.
1: Ara sí, anem cap a Lleida. Bombers de la Generalitat explicant què ha passat amb aquest autocar.
2: El Baix Segre anava amb aproximadament 55 passatgers. Val? Doncs, l'impacte sobre l'edifici de la Diputació ha provocat doncs, ferits de diferent consideració que han sigut atesos pel SEM. Aquí s'ha desplaçat també doncs, efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, s'ha generat una àrea sanitària de primera atenció, s'ha fet el triatge de les persones ferides. Ara doncs, el responsable del SEM us explicarà quina ha estat la valoració d'aquestes persones i quantes persones han estat afectades. I a partir d'aquí ara ja estem en el moment en què doncs, estan acabant de traslladar els darrers ferits, aquells que consideraven que estaven en un estat doncs, menys greu, i la majoria de ferits ja han estat traslladats i ja estan sent atesos en els centres sanitaris principals de la ciutat.
1: Estem escoltant en directe aquesta roda de premsa de bombers. Ara acaben de parlar bombers de la Generalitat, ara un portaveu del SEM. A veure què està passant.
3: El cap territorial del SEM, com explicaven amb aquest accident, quan ens hem activat, hem mobilitzat un total de 10 ambulàncies de diferent configuració. El total d'afectats que hem atès fins ara és de 46, 4 greus, 9 menys greus i 33 lleus. D'aquests afectats ja hem traslladat a 12 persones, alguns estan inclús a quiròfano a l'Arnau de Vilanova. Els trasllats s'han efectuat tant a l'Arnau de Vilanova com al CUAP Prat de la Riba. La intervenció que ha fet el sistema d'emergències mèdiques ha estat instaurar l'àrea sanitària al lloc de l'incident amb la zona de triatge i estabilització. Hem tingut la col·laboració dels metges i infermers del centre d'atenció primària d'aquí de Rambla Ferran. I ara, de moment, continuem amb els trasllats, però ja de les persones menys greus i dels lleus. Com deia, els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut, i aquesta és la informació que tenim a hores d'ara, esperada de l'evolució. Per últim, també hem instaurat un suport psicològic al mateix Arnau de Vilanova, hem facilitat una sala pels familiars d'aquests pacients ferits.
1: Aquesta era l'última hora des de Lleida, aquest accident d'autocar al centre de la ciutat. Ho anirem seguint allà del matí.
0: Fórmula Matí. Música i informació.
4: Tenim la fórmula perfecta per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.

0: Les 9 i 31 minuts del matí, ho estem seguint des de primera hora. Un autocar amb passatgers ha xocat aquest dimecres al matí contra la façana d'un edifici de la Rambla de Ferran de Lleida. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 43 persones, entre les quals hi ha 4 ferits en estat crític i 7 més en estat menys greu, que s'han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La resta són afectats en estat lleu, alguns dels quals s'han traslladat a centres sanitaris i altres no han requerit assistència. Alguns dels passatgers de l'autocar han pogut sortir pel seu propi peu. L'autocar feia el trajecte entre la Granja d'Escarp i Lleida i acabava de sortir de l'estació d'autobusos de la capital del Segrià. Per motius que es desconeixen, ha perdut el control i s'ha encastat contra el número 11 de la Rambla de Ferran. Portava treballadors de cooperatives que es dirigien cap a la feina. Aquesta és l'última hora.
1: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí.
0: Sempre amb l'actualitat, és dimecres dia 1 de juliol. 25.

0: disc debut, Amor i Droga. Dembow, neoperreo, amb aquesta atmosfera que ja cautiva, ho fa molt melancòlic tot. Anem camí de les 10 del matí.
1: Ai, amb aquesta calor...

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no... No te'n sé dir una...

0: Neteja, l'únic que vull és que te piris, que te piris, que te piris. Pira't, pira't, pira't, puto, pira't, pira't.
1: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
2: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
1: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
2: Estiu a Bricocentro Abrera.
3: Bricocentro, colaje y decoración.
4: Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: La Mala és el tema de la cantautora argentina Yami Sabdié. Explica el procés de recuperar l'autoestima.

0: Aquest estiu...
1: Aquest estiu...
0: Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.
2: Ràdio Obrera.
3: Aquí estem cantant, escoltant bones cançons, sempre pendents de l'última hora, i ara arriba Álvaro de Luna, hasta el amanecer. 10 minuts per les 10.

0: ara col·laborant amb aquest duele. Ai, el desamor.
1: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
0: I amb els nois de Camela, Tu mirada, arribarem a les 10 en punt. Actualitzarem totes les dades que ens arriben des de Lleida, d'aquest accident d'autocar a primera hora del matí al centre de la ciutat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Us parla Pili García. Puja a 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Ens actualitza la darrera hora el Rubén Carbonell des de Lleida Televisió. Rubén, què ha passat? Bon dia, explica'ns.
3: Hola, molt bon dia. Doncs matí bastant accidentat i un matí trist amb el que ens hem despertat aquí a la ciutat de Lleida perquè un autobús ha xocat davant del Palau de la Diputació aquí a la Rambla de Ferran. Per concretar els detalls i posar en situació i perquè calculeu la magnitud, recordar que és una zona amb doble sentit per carril i que és una zona 30, és a dir, està molt a prop de la zona de la nova estació d'autobús que han fet de Lleida, però recordar això, que és una zona de velocitat màxima de 30 km per hora. Ara les dotacions de bombers, que ambulàncies i Mossos ja es comencen a retirar. Sí que està l'autobús, que encara no han començat a retirar-lo perquè estan estudiant les causes de les quals es desconeixen. Sí que la primera hipòtesi, segons ha explicat bombers, no? Podria ser una causa mecànica, però com dèiem és una hipòtesi i no està confirmada. Parlaves de ferits, 46 persones no han resultat ferides. Del total hi ha 4 ferits que primer han estat greu, ara podem assegurar que són estat crític, 9 en estat menys greu i 33 lleus. El SEM ha muntat una àrea sanitària aquí al lloc on ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Dels 46 atesos, 13 han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova i estava previst traslladar-ne d'altres al CUAP de Prat de la Riba. També podem assegurar que no hi ha cap persona que hagi estat atropellada. Ara bé, és una zona, com deien, 30 per hora, és una zona transitada on transcorren molts vianants i, segons ha explicat l'alcalde, afortunadament no hi ha cap persona que hagi estat atropellada, però sí que per ben poc, és a dir, no hi ha hagut una situació, hi ha hagut testimonis, no?, que ens confirmen que ho han vist de molt a prop i que podria dir que hauria estat una situació que tràgica aquí a la ciutat. Uh-huh. A l'autobús hi viatjaven uns 55 passatgers, l'avís s'ha rebut cap a les 7:15 del matí i, com deien, han activat 11 unitats de bombers i el SEM ha activat també un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, especialment pel que fa a la conductora.
2: Gràcies.
3: Perquè està en un estat afectat.
2: Gràcies. Rubén, anirem seguint aquesta notícia. Gràcies per aquesta actualització des de Lleida Televisió. Bon dia. Nosaltres deixem aquí l'informatiu, el butlletí informatiu. Anirem actualitzant aquesta notícia. Recordem, puja 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera ha manifestat la seva solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pels forts terratrèmols registrats a Veneçuela el dimecres 24 de juny passat. Així mateix, traslladant el més sincer condol i l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com a aquelles ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Davant d'aquesta situació d'emergència humanitària, també s'informa dels canals oficials d'ajut habilitats o per les organitzacions especialitzades en cooperació internacional. Les institucions recomanen que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Patrimoni cultural.
4: Un estiu més des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera es posa a l'abast de totes i tots els usuaris de la piscina municipal d'estiu al servei de Bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom i aquesta temporada la Bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per a un major confort climàtic en l'equipament. l'Ajuntament. Durant la Festa Major d'Abrera d'aquest 2026 hem pogut gaudir de les primeres activitats de la bibliopiscina amb el conte d'Anira la Pirata per al públic familiar a càrrec de Maria Berenguer, de paper arrugat, que va tenir lloc el dissabte 27 de juny passat a la tarda, mentre que diumenge es va fer la primera tarda de jocs dirigits. Enguany es podrà gaudir del servei de bibliopiscina fins al dijous 31 de juliol inclòs, de 4 de la tarda a 8 del vespre, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. La programació de la bibliopiscina per a aquesta setmana és la següent. Dimecres 1 de juliol, a les 7 de la tarda, es farà el sorteig de recomanacions literàries entre les persones usuàries de la bibliopiscina aquesta tarda. Dijous 2 de juliol, de 5 a 7, hi haurà manualitats Qui soc per a infants a partir de 4 anys. Divendres 3 de juliol, a les 5 de la tarda, hi haurà lectura en veu alta, la tienda de los recuerdos per a tots els públics. Dissabte 4 de juliol, de 5 a 6, es faran jocs dirigits al pont cooperatiu per a infants de 5 a 10 anys i diumenge 5 de juliol, a la mateixa hora, la cadira cooperativa. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Festa Major.
4: Del dijous 25 de juny al dilluns de dia 29, Abrera ha celebrat la seva Festa Major de 2026 a motiu de la festivitat de Sant Pere, un dels esdeveniments més esperats que ha omplert els carrers i places de música i color, festa i diversió, amb un programa de més de 70 activitats gratuïtes per a tothom, amb moltes novetats i una clara aposta vers les tradicions i el patrimoni cultural, sempre de la mà de les entitats. Al perfil d'Instagram, @abrerainfo, podeu veure les millors imatges de la Festa Major d'Abrera de 2026 i també podeu participar a diverses enquestes de valoració.
0: Abrera Informació. Esports. Entitats.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten els integrants del Club Taekwondo Abrera pels bons resultats obtinguts al Campionat de Catalunya de Promoció de Pumsa disputat el diumenge 21 de juny passat a la Mar Vella de Barcelona. L'equip de competició de Pumsa del Club Abrerenc va demostrar un gran nivell esportiu i va assolir destacades classificacions en les diferents categories disputades. En categoria cadet B, Sergio Gázquez es va proclamar campió aconseguint la primera posició. Per la seva banda, Ariadna va obtenir una meritoria quarta posició en la categoria de júnior B i també cal destacar l'actuació de Lugo de Fonseca, que va aconseguir la primera posició en la categoria infantil A i a més es va proclamar campió en la competició de trios de la seva categoria. Aquests resultats són fruit de l'esforç, la constància i el compromís dels i les esportistes, així com de la tasca formativa i esportiva que desenvolupa el Club Taekwondo Abrera al municipi i que sumen els assolits al gener als Campionats de Catalunya celebrats a Premià de Mar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Durant tot el matí, seguint aquest accident d'autobús al centre de Lleida, aquest autocar amb passatgers que ha xocat aquest dimecres al matí contra la façana d'un edifici de la Rambla de Ferran de Lleida, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 46 persones, entre les quals hi ha 4 ferits en estat crític i 9 en estat menys greu, que s'han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. 26 graus, ara Álvaro Díaz, mariposas en el aire, i Batista, mi punto débil.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
5: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
4: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
5: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
4: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
5: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
6: Entre tots i totes, fem Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: Per cert, que el Servei Català del Trànsit ens informa que continua un carril tallat a la B40 des de primera hora del matí per un vehicle avariat. A Abrera, sentit Martorell. Arriba Abraham Mateo Luquerrea amb el seu último baile.

0: castellà i anglès, des del seu Baraja Bendita, EPA, és el senzill de Becky G. Funcionant d'aquesta manera, refrescant l'ambient d'aquest dia 1 de juliol.
1: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Obrera.

aquesta pudor de cremat, que no només se sent al Baix Llobregat Nord, sinó en bona part de Catalunya. Aquesta pudor de cremat prové d'un incendi de l'Aragó. Nombrosos veïns han trucat als bombers i Protecció Civil i des de Protecció Civil ens han comunicat que el fum prové del foc forestal que crema a Leciñena, a la província de Saragossa. 26 graus de temperatura ara mateix a l'exterior dels nostres estudis i nosaltres que volem recordar cançons d'un estiu passat i ho fem ara amb J Balvin i el seu Bobo.

0: Boza y BL, hasta abajo.
1: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
2: Happy Holidays!

0: Cuando me siento solito, diu a Drifo en aquesta nova cançó. És el títol del nou tema. I ara escoltarem a Bruno Mars cantant en castellà. Lo arriesgo todo.
1: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Arribem a les 11 del matí amb Àlex Ortiz. Me estoy quitando de ti. Des de l'aplicació 24 hores, també FM, web i, com no, altaveus intel·ligents. Això és Ràdio Abrera. Viu l'estiu amb nosaltres.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. S'eleven a 46 els ferits en l'accident d'un autobús que aquest matí ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 menys greus i 33 ferides lleus. L'autobús que cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp acabava de sortir de l'estació quan ha impactat contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. Els serveis d'emergència han muntat una àrea sanitària al mateix lloc de l'accident per fer el triatge i estabilitzar els pacients. 13 persones han estat traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova. El SEM també ha activat suport psicològic. L'avís s'ha rebut a 7:45 del matí, bombers s'hi han desplaçat, 11 dotacions i el SEM. També un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha assegurat que és un accident, que és l'accident més greu que ha patit la ciutat. Les causes encara s'investiguen. L'escoltem.
3: Estem ara en aquests moments investigant el que ha succeït. Tenim les càmeres. Malgrat que és un accident greu, s'hauria pogut ser molt pitjor. Ha estat una hora més tard, per exemple, en la Rambla de Ferran, on ha pogut passar molta gent.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu suport als ferits per l'accident a Lleida. Ho ha fet en la sessió de control al Parlament, on també el president de la Cambra i tots els grups hi han afegit paraules de suport.
4: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la Cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, i soc
2: Protecció sempre. Civil ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. Ja són 26 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela i 150 continuen desapareguts. També hi ha 11 persones atrapades sota la runa. L'últim balanç oficial eleva a 1.943 les víctimes mortals al país, amb més de 10.500 ferits. Des del doble terratrèmol del 24 de juny s'han registrat prop de 700 rèpliques. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500.000 euros. I pel que fa al temps, aquest dimecres serà l'últim dia amb ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu i al nord-est, amb alguna tronada intensa. Dominarà el sol, amb temperatures que oscilaran entre els 30 i els 37 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. En el marc dels actes de la Festa Major d'Abrera de 2026, aquest diumenge 28 de juny, s'ha inaugurat al barri de la Font el parc del Montserrat Fusalba, en un emotiu acte que ha comptat amb els parlaments de l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell, i Josep Fusalba, germà de la Montserrat. Seguidament es va descobrir la placa commemorativa que dona nom al parc, amb la presència de la família de la Montserrat Fusalba, i les persones assistents van poder gaudir de música en directe amb el concert de Laura Benet i un petit refrigeri. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera l'alcalde Jesús Narro i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
6: Una valoració emotiva. Avui hem tingut ocasió de poder obrir aquest espai de nou reformat, que és el parc de la Montserrat Fusalba i Domènec, acompanyats de la seva família. Seus pares, germans, nebots, parelles i tothom i gent del poble que s'ha adreçat també. També agrair a la Diputació de Barcelona i la seva diputada Lourdes Borrell que s'hagi també apropat com a mostra de respecte i posar en valor el que avui representa aquesta inauguració. La Montserrat Fusalba, com a veïna abrerenca, va fer un treball increïblement seriós i rigorós respecte a la recerca de tot el que va succeir a la Guerra Civil Espanyola al nostre municipi. Represaliats, gent que va haver de marxar, i un treball difícil i que s'ha silenciat durant molt de temps a les cases abrerenques. Aquesta posada en escena i aquest treball que va fer avui és un homenatge a la seva figura. Va marxar molt d'hora i molt aviat, i això va fer que nosaltres com a Ajuntament i conjuntament amb la família tinguéssim la iniciativa de recordar la seva obra i la seva figura i la seva persona. I per això aquest homenatge, aquest espai reformat que sempre tindrà com a memòria democràtica al nostre municipi, un espai de reflexió, de treball i de mai més.
7: Fem una valoració molt positiva, ha vingut molta gent, ha vingut molta família de la Montserrat Fossalba, que estem molt agraïts que hagin compartit aquest moment amb nosaltres. Un homenatge a la Montserrat Fossalba per la seva recerca històrica, per la seva memòria oral que va anar recuperant durant la seva trajectòria professional com a veïna d'Abrera, que estem molt agraïts que hagi fet aquesta tasca i la volem recordar així, no? Donant-li el nom al parc que tenim al barri de la Font, i per això aquest homenatge i aquest acte tan especial que hem fet avui per ella.
5: A continuació sentim en declaracions a Ràdio Abrera la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell.
8: És un acte importantíssim per Abrera, sobretot perquè és una dona que inspirarà altres dones a seguir investigant. És una dona que a més ha obert el camí, un camí important que és la memòria. Aquest camí important ajudarà els joves també, la joventut d'aquí d'Abrera i fins i tot a la gent més gran a poder transmetre allò que també va recollir la Montserrat, que va ser la memòria oral. Però com he comentat abans, aquesta memòria oral com a investigadora l'ha fet tindre que investigar realment per posar la fe allò que va recollir de memòria, perquè no tota la memòria ho pots escriure, has de donar fe, i la fe és entre els arxius, arxius del mateix ciutat, arxius de fora, les revistes que estava publicades, per recollir absolutament la vostra història, la història d'Abrera, aquesta història d'un moment de repressió, de patiment, i que moltes famílies tindran que perdre part de la seva família. No és remoure el passat, és aprendre del passat per saber quin present volem i quin futur volem, i sobretot per als joves, per la joventut, que vegi que la democràcia no ha sigut un regal, que la democràcia, per tindre-la, hi ha molta gent que va patir molt i gent que va donar la vida per ella.
5: I finalment sentim Josep Fossalba, germà de la Montserrat.
9: Molt agraïts a l'Ajuntament i a tota la gent que ha vingut aquí a l'acte, i doncs penso que malgrat la calor i l'ambient ha sigut molt agradable, i estem molt contents d'aquest acte que s'ha fet a la meva germana.
5: Amb la inauguració del Parc de Montserrat Fossalba, des de l'Ajuntament d'Abrera ret homenatge a la historiadora abrerenca, que va morir a l'octubre de l'any 2023 als 54 anys. Persona implicada i col·laboradora amb l'Ajuntament per tal d'explicar la història del municipi. Montserrat Fossalba i Domènech era llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona el 1992. Va guanyar el Premi d'Investigació Local de l'Ajuntament d'Abrera el 2001 amb l'estudi La Guerra Civil Vila Abrera, pioner al municipi. Va treballar com a professora d'història al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en un institut de secundària, i va ser una de les persones entrevistades al projecte de memòria oral Abrera Abans, impulsat pel Servei d'Acció Cultural i Patrimoni de l'Ajuntament d'Abrera els anys 2017 i 2018.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
10: Seguim amb tu, són les 11 i 8 minuts. Continua aquest vehicle avariat des de poc abans de les 8 del matí a la B40 a Abrera, sentit Martorell, que continua tallant un carril. 27 graus de temperatura. Arriban Cactus, Noche Loca en Benidorm y Alejandro Bejarano, carretera.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: El següent convidat és Carlos Sandnes amb Arenal Sound, que la lletra ret homenatge al primer gran festival massiu en què va actuar l'artista barceloní a la seva carrera.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Apareix el cos sense vida de la Rosario Rodríguez, la veïna de Sant Boi de Llobregat, desapareguda des de dilluns. Ho acabem de saber, la Rosario Rodríguez, la veïna de Sant Boi de 75 anys, que estava desapareguda des del migdia de dilluns, ha estat trobada sense vida després de gairebé 48 hores d'intensa recerca. La notícia posa fi, de la pitjor de les maneres, a dos dies d'angoixa per la seva família i per totes les persones que han seguit de prop el dispositiu de recerca. La desaparició havia mobilitzat un ampli operatiu format pels Mossos d'Esquadra, unitats de drons, helicòpter, els bombers, policia local de Sant Boi o Protecció Civil. Tots els cossos treballaven coordinadament amb l'objectiu de localitzar la Rosario, mentre familiars i veïns mantenien l'esperança de trobar-la en vida. Segons la informació facilitada per la família, la Rosario Rodríguez va ser vista aquest dilluns per última vegada a l'interior de les instal·lacions del supermercat El Campo, a Sant Boi de Llobregat. Aquesta és l'última hora, apareix el cos sense vida de la Rosario Rodríguez, la veïna de Sant Boi, desapareguda des de dilluns al centre comercial El Campo de Sant Boi.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí. L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Era la veu de l'Alfred García, vine a buscar. 11:24, més cançons que estan preparadíssimes.

Dos quarts de 12 del matí, última hora, perquè ha mort Víctor Willis, el cantant i líder de Village People. El cantant de la banda Village People, Víctor Willis, ha mort aquest dimarts als 74 anys a causa d'una malaltia curta però agressiva, segons ha informat el grup estatunidenc a la seva pàgina oficial de Facebook. Diu així: amb profunda tristesa anunciem la mort de Víctor Willis, cantant principal de Village People, explicant en un comunicat molt breu en què també demanen privacitat per l'entorn de Willis. El músic nascut a Texas va ser el cantant principal i coautor dels èxits més grans del grup, com aquest YMCA, Go West o In the Navy. Willis va deixar la banda el 1980 i va passar anys lluitant en els tribunals pels drets d'autor de les seves cançons. Després, però, s'hi va reincorporar l'any 2017. Aquesta és l'última hora. Amor, Víctor Willis, el cantant i líder de Village People, amb una curta però agressiva enfermetat als 74 anys. Seguim endavant després d'aquesta trista notícia per al món de la música. És dimecres 1 de juliol, 28 graus. Avui la temperatura es quedarà una miqueta més curta, les màximes. Sempre tota la informació en aquest programa, minut a minut, i escoltant bones cançons. Ara és el moment de recordar. Cançons d'un estiu passat. Andas en mi cabeza, Chino y Nacho, Daddy Yankee, Don Omar and Wisin.

0: Anem a l'última hora d'aquest accident d'autocar a Lleida. 46 ferits, recordin. Doncs la conductora de l'autobús accidentat a Lleida feia pocs dies que treballava a l'empresa i alguns passatgers l'havien advertit per excés de velocitat. És l'última hora. La conductora de l'autobús accidentat a Lleida aquest dimecres al matí feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor, un treballador veterà, que és un dels ferits més greus de l'accident. Segons una informació que ens faciliten des del SEM, s'ha hagut d'amputar una cama a aquest treballador. Segons també han confirmat des de l'Ajuntament de la ciutat, doncs el batlle, l'alcalde Fèlix Larrosa, també ha confirmat aquest extrem de la treballadora i ha indicat que l'instructor, un conductor veterà, és un dels ferits més greus d'aquest accident. Recordin, 46 persones han resultat ferides, entre elles 4 en estat crític. També, segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, alguns dels passatgers han relatat als serveis d'emergències que feia pocs dies que conduïa aquest autobús que fa el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp. I en algun moment ja havia estat avisada i advertida d'excés de velocitat en la conducció. La conductora fa poc que s'ha incorporat a l'empresa, anava assistida per un segon conductor, que és el que ha patit el major impacte, i està sent intervingut a l'Hospital Arnau de Vilanova, segons ha explicat l'alcalde de la ciutat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí.
3: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
4: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
3: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
4: Estiu a Bricocentro Abrera.
5: Bricocentro, colaje y decoración.
6: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
7: Vols més clients? Vols més visibilitat?
8: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
7: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
8: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
7: Si tens un negoci a la comarca,
8: aquest és el teu moment.
7: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
0: Després de temes com Nena Catalana o Aquest estiu el passo amb tu, torna el cantant barceloní CH, ara amb Tres estius.

0: sea, fer esa project.
1: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
0: César AC, Gemma Rivas, Dani Romero, por lo que sea.

0: Es la historia de la habitación 517. Es la voz de Andrés Suárez. Arribem a las 12. Tu alma no más solo mi.
1: Radio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. S'eleven a 46 els ferits en l'accident d'un autobús que aquest matí ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 en estat menys greu i 33 ferides lleus. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan va impactar contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. La conductora feia poc que s'havia incorporat a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Un conductor veterà que és un dels ferits més greus del sinistre, com ha explicat l'alcalde Fèlix Larrosa.
4: La conductora és que fa poc s'ha incorporat a l'empresa i que anava assistida per un segon conductor que també es trobava a l'autobús, que és precisament el que ha patit el major impacte i en aquests moments està sent intervingut a l'Arnau. Per tant, desconec la seva trajectòria professional. El que sí que se'ns ha dit és que feia poc que estava treballant a l'empresa.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha expressat el seu suport als ferits i a les famílies. Ho ha fet durant la sessió de control al Parlament, on el president de la Cambra i tots els grups han afegit paraules de suport. Les causes exactes de l'accident continuen sota investigació. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya amb nits tropicals, a 7 de cada 10 estacions de Meteocat i màximes per sobre els 40 graus en gairebé un 20% dels punts de mesura. Les temperatures més extremes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també s'ha notat al mar. El programa Copernicus europeu alerta que les temperatures marines superen el rècord de 2023 amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i els ecosistemes marins. A Catalunya ha registrat aquest juny 218 morts atribuïbles a les altes temperatures, segons el sistema MOMO de l'Institut Carles de Salut Carles III. La xifra més alta en un mes de juny des que hi ha registres des de 2015 i quadruplica l'anterior rècord, la de l'any passat. De fet, supera les morts atribuïdes a la calor en els mesos de juny dels últims 10 anys sumats. 8 de cada 10 defuncions s'han concentrat l'última setmana del mes, coincidint amb l'onada de calor. A Barcelona, la primera meitat de 2020 també ha estat la més càlida registrada a l'Observatori Fabra en més de 100 anys de dades. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada nit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera ha formalitzat aquest mes de juny la compra del fons fotogràfic de Ramon Morral, un dels fotògrafs de referència del municipi. El llegat documental del reconegut fotògraf abrerenc, format per prop de 16.000 imatges, contribuirà a preservar i difondre la memòria històrica del municipi. Ara es troba en estudi i properament la ciutadania podrà consultar-ho. Ramon Morral, veí d'Abrera i fotògraf professional, va obrir el seu negoci al municipi durant la dècada dels anys 70. Al llarg de la seva trajectòria ha documentat la transformació d'Abrera i la seva vida social, cultural, econòmica i institucional, generant un valuós patrimoni documental que ara passarà a formar part de l'arxiu municipal. El fons adquirit està integrat per aproximadament 10.000 negatius i 5.700 fotografies en paper. Mitjançant aquest acord, l'autor cedeix a l'Ajuntament, amb caràcter no exclusiu, els drets d'explotació de l'obra fotogràfica, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, compartits amb el mateix autor i els seus futurs hereus. L'Ajuntament d'Abrera incorporarà aquest important fons a l'arxiu municipal amb l'objectiu de garantir-ne la conservació, facilitar-ne la catalogació i promoure'n la divulgació. Totes les reproduccions i accions de difusió es realitzaran sota la menció del fons fotogràfic de Ramon Morral, reconeixent en tot moment l'autoria de les imatges. Així mateix es durà a terme un inventari complet de tot el contingut del fons. El fons fotogràfic constitueix un valuós testimoni de l'evolució del municipi durant les darreres dècades i complementa de manera significativa la documentació gràfica que ja conserva l'arxiu municipal. Entre els seus continguts més destacats i a la documentació de l'evolució urbanística i arquitectònica d'Abrera, amb fotografies d'obres municipals i particulars, espais públics i equipaments, imatges d'establiments comercials, negocis locals, empreses i polígons industrials, així com un ampli recull de festes populars, actes culturals i celebracions que formen part de la memòria col·lectiva del municipi. El fons també incorpora fotografies d'actes institucionals i de la vida política local, ampliant la documentació ja existent a l'arxiu municipal, així com imatges de diverses entitats abrerenques, entre les quals destaquen els Diables Brandafoc o el Club d'Abrera del Barça. A més, inclou un conjunt complementari de fotografies de municipis de l'entorn com Martorell i Olesa de Montserrat. Amb aquesta incorporació, l'Ajuntament d'Abrera continua treballant per preservar el patrimoni documental del municipi i posar-lo a disposició de la ciutadania i de les futures generacions, contribuint a conservar la memòria històrica i la identitat col·lectiva d'Abrera.
1: Abrera Informació. Esports. Entitats.
5: L'Ajuntament d'Abrera felicita l'Abrera Gimnàstic Club per una fita històrica, l'ascens a la segona divisió de la Lliga Iberdrola. Un èxit que reconeix el talent, el compromís i la feina constant de les gimnastes, l'equip tècnic i totes les persones que formen part del club. El passat cap de setmana, el club es va desplaçar a Pamplona per participar al Campionat d'Espanya de base, on també va competir amb els equips de base 7 petites, base 7 grans i base 10, deixant el nom d'Abrera ben amunt i aconseguint uns resultats excel·lents. L'equip de l'Abrera Gimnàstic Club, que ha assolit l'ascens a segona divisió, està integrat per la Nicole García, la Sara Lazo, l'Andrea Lara, cedida pel Club Gimnàstic Mataró, la Mireia Drets, la Daniela Ponceles, la Mariona Fresquet, la Martina Medina i la Maria Pérez com a reserva, amb la Desiree Guixà i la Marc García com a tècniques. Sentim Jesús Navarro, alcalde d'Abrera, i Jordi Moreno, regidor d'Esports i Benestar.
6: Muchísimas felicidades a Abrera Gimnàstic Club, a todas por el gran trabajo que habéis hecho durante todo el año y en aquesta promoción para el ascenso, que ya somos de segundo. Somos de oro, pero hemos ascendido a segunda división. Desi, todo tu equipo de entrenadoras, que os lo curáis muchísimo, a todos los padres que empujáis y sobre todo a las chicas que habéis participado, a las gimnastas, que sois una caña. Felicidades y muchísimas gracias por llevar el nombre de Abrera a lo más alto. Yo estoy súper orgulloso de todas vosotras. Un fuerte abrazo y Abrera está con todas vosotras.
7: Estoy emocionado, he disfrutado muchísimo, estoy súper contento, súper emocionado por todas vosotras y evidentemente aquí está el resultado del gran trabajo que estáis realizando siempre. Aquí nos tenéis con vosotros para lo que haga falta y el año que viene más y mejor. Felicidades, chicas.
5: A banda de l'ascens a segona, en el Campionat d'Espanya de base destaquen els següents resultats. L'equip base 10 s'ha proclamat subcampió d'Espanya, l'equip de base 7 grans ha aconseguit una meritòria medalla de bronze, la gimnasta Mariona Fresquet ha obtingut la medalla de plata en paral·leles de base 10. Del 6 a l'11 de juliol, un total de 15 gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club participaran al Campionat d'Espanya de Via Olímpica que se celebrarà a Guadalajara. Des de l'Ajuntament d'Abrera li desitgen molta sort i s'expressa l'orgull per totes les gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club, les entrenadores, les famílies, les persones voluntàries i els patrocinadors que amb el seu suport fan possible que el club continuï assolint nous èxits.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

12 i 8 minuts, temperatura que clarament és més baixa que dies anteriors a aquesta hora. Tenim 29 graus a Breda. Després dels serveis informatius i l'última hora, escoltem a Chambao i Alejandro Sanz cantant de nou Ahí estás tú, versió 2026. I després, Anibisuit, Adiós con alegría.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
5: Però on ho veus, tot això?
4: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
5: No.
4: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
5: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
6: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
7: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
8: Antonio Cortés, el malagueny, versiona ara aquest Procuro Olvidarte, un tema del mestre Manuel Alejandro.

2:15, la secretària de Salut de Ciutat de Mèxic ha informat que aquesta matinada 3 persones han mort per asfíxia durant les celebracions de la victòria de Mèxic sobre l'Equador al Mundial de Futbol. Les víctimes són un home de 44 anys i dues dones de 19 i 48. Totes tres ja han estat identificades. Ha sigut un apunt internacional des de Mèxic. Ara anem a recordar una cançó de l'estiu del 2023, aquest Coco Loco, Maluma.

0: chico, no tocar.
1: Sí, sí, sí, sí. La de no tocar te la voy a poner yo a ti. Para allá.
2: Ay, el troleo que ens porten Cupido i Lorna. Gaudint ja del migdia de l'1 de juliol. Primer dia d'aquest mes de juliol, que per molts comencen les vacances d'estiu. És el teu cas, doncs, enhorabona. A gaudir, sempre amb Ràdio Brera.
3: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
4: Sí, amigos. Pepita Estudios, 2025.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Obrera.
1: Chama, me invito a bailar otra vez. Ay, ¿qué le digo?

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, és la una, us parla Pili García. El xoc d'un autobús contra la façana de la Diputació de Lleida a la Rambla de Ferran ha deixat 44 ferits de diversa consideració aquest dimecres al matí. Del total d'afectats hi ha 4 ferits crítics, 9 en estat menys lleu i 31 lleus. Quim Gassó, UAU Lleida Ràdio.
2: El vehicle, amb uns 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos de la capital del Segrià. Per motius que encara es desconeixen, el vehicle s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona posterior. El paent cap Fèlix Larrosa ha destacat la gravetat de l'accident.
3: Jo no el record amb tingut accidents a Lleida, especialment amb carreteres d'accés, amb persones que traspassades, no? O un altre accident per la circulació que ha sofert situació greu, no? Però de l'abast i de nombre de persones afectades jo crec que és el dels més importants que s'han produït en els darrers anys.
2: D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència. Un d'ells ha estat ingressat a l'UCI. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor, un conductor veterà, que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
1: I 69 persones han mort a les carreteres catalanes durant el primer semestre de l'any, una menys que el 2025, segons el Servei Català del Trànsit. Els motoristes són el col·lectiu amb més víctimes, 29 morts, 6 més que l'any passat i representen el 42% del total. En conjunt, 6 de cada 10 víctimes eren usuaris vulnerables, com ara motoristes, vianants o ciclistes. Els ferits greus també baixen. Se n'han registrat 352, un 12% menys que el 2025. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya, amb nits tropicals a 7 de cada 10 estacions del Meteocat i màximes per sobre dels 40 graus en gairebé 20% dels punts de mesura. Les temperatures més extremes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també es nota al mar. El programa europeu Copernicus alerta que les temperatures marines ja superen els rècords de 2023, amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i els ecosistemes marins. De fet, 8 de cada 10 defuncions que s'han concentrat l'última setmana del mes a Barcelona han estat coincidint amb l'onada de calor, amb més de la meitat que ha estat la més càlida registrada a l'Observatori Fabra en més de 100 anys de dades. Com dèiem, la calor també ha tingut impacte en la salut. Catalunya ha registrat aquest juny 218 morts atribuïbles a les altes temperatures, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III, la xifra més alta en un mes de juny des de que hi ha registres el 2015 i quadruplica l'anterior rècord de l'any passat. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera ha manifestat la seva solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pels forts terratrèmols registrats a Veneçuela el dimecres 24 de juny passat. Així mateix, traslladant el més sincer condol i l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com a aquelles ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Davant d'aquesta situació d'emergència humanitària, també s'informa dels canals oficials d'ajut habilitats o per les organitzacions especialitzades en cooperació internacional. Les institucions recomanen que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
5: Abrera Informació. Patrimoni cultural.
6: Un estiu més des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera es posa a l'abast de totes i tots els usuaris de la piscina municipal d'estiu el servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom i aquesta temporada la bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per a un major confort climàtic en l'equipament. l'Ajuntament. Durant la Festa Major d'Abrera d'aquest 2026 hem pogut gaudir de les primeres activitats de la bibliopiscina amb el conte d'Anira la Pirata per al públic familiar a càrrec de Maria Berenguer, de paper arrugat, que va tenir lloc el dissabte 27 de juny passat a la tarda, mentre que diumenge es va fer la primera tarda de jocs dirigits. Enguany es podrà gaudir del servei de bibliopiscina fins al dijous 31 de juliol inclòs, de 4 de la tarda a 8 del vespre, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. La programació de la bibliopiscina per a aquesta setmana és la següent. Dimecres 1 de juliol a les 7 de la tarda es farà el sorteig de recomanacions literàries entre les persones usuàries de la bibliopiscina aquesta tarda. Dijous 2 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Qui soc per a infants a partir de 4 anys. Divendres 3 de juliol a les 5 de la tarda hi haurà lectura en veu alta, la tienda de los recuerdos per a tots els públics. Dissabte 4 de juliol de 5 a 6 es faran jocs dirigits al pont cooperatiu per a infants de 5 a 10 anys i diumenge 5 de juliol a la mateixa hora la cadira cooperativa. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
5: Abrera Informació. Festa Major.
6: Del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, Abrera ha celebrat la seva Festa Major de 2026 a motiu de la festivitat de Sant Pere, un dels esdeveniments més esperats que ha omplert els carrers i places de música i color, festa i diversió, amb un programa de més de 70 activitats gratuïtes per a tothom, amb moltes novetats i una clara aposta vers les tradicions i el patrimoni cultural, sempre de la mà de les entitats. Al perfil d'Instagram, @abrerainfo, podeu veure les millors imatges de la Festa Major d'Abrera de 2026 i també podeu participar a diverses enquestes de valoració.
5: Abrera Informació. Esports. Entitats.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten els integrants del Club Taekwondo Abrera pels bons resultats obtinguts al Campionat de Catalunya de Promoció de Pumsa disputat el diumenge 21 de juny passat a la Mar Vella de Barcelona. L'equip de competició de Pumsa del Club Abrerenc va demostrar un gran nivell esportiu i va assolir destacades classificacions en les diferents categories disputades. En categoria cadet B, Sergio Gázquez es va proclamar campió aconseguint la primera posició. Per la seva banda, Ariadna va obtenir una meritoria quarta posició en la categoria de júnior B i també cal destacar l'actuació de Lugo de Fonseca, que va aconseguir la primera posició en la categoria infantil A i a més es va proclamar campió en la competició de trios de la seva categoria. Aquests resultats són fruit de l'esforç, la constància i el compromís dels i les esportistes, així com de la tasca formativa i esportiva que desenvolupa el Club Taekwondo Abrera al municipi i que sumen els assolits al gener als Campionats de Catalunya celebrats a Premià de Mar.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
9: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
8: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
9: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
8: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Tots els migdies, a Ràdio Abrera, t'acompanyem amb la millor selecció musical.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: no vulgui que surtis amb els amics.
1: És raro.
0: Que et digui com hauries de vestir.
1: És raro.
0: Que deixar de tenir sexe et comporti violència. Si et toca i et dona mal rotllo, la veritat.
1: És raro.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció, si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure i bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: L'estiu més fresc amb Ràdio Abrera.
7: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons, and all the rest took her soul and innocence.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. S'eleven a 44 els ferits en l'accident d'un autobús aquest matí que ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 en estat menys greu i 33 ferides lleus. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha impactat contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. La conductora feia poc que s'havia incorporat a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor, un conductor veterà, que és un dels ferits més greus del sinistre, com ha explicat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: La conductora és que fa poc s'ha incorporat a l'empresa i que anava assistida per un segon conductor que també es trobava a l'autobús, que és precisament el que ha patit el major impacte i en aquests moments està sent intervingut a l'Arnau. Per tant, desconec la seva trajectòria professional. El que sí que se'ns ha dit és que feia poc que estava treballant a l'empresa.
2: Les causes exactes de l'accident continuen ara sota investigació. I no deixem les carreteres perquè 69 persones han mort a les carreteres catalanes durant el primer semestre de l'any, una menys que el 2025, segons el Servei Català de Trànsit. Els motoristes són el col·lectiu amb més víctimes, 29 morts, 6 més que l'any passat, i representen el 42% del total. En conjunt, 6 de cada 10 víctimes eren usuaris vulnerables, com motoristes, vianants o ciclistes. Els ferits greus també baixen i se n'han registrat 352, un 12% menys que el 2025. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seva seu a Móra la Nova. Es tracta de la primera reunió al màxim nivell polític i empresarial després de l'aprovació de 719 milions per al projecte. La trobada plasma el compromís de totes les administracions i actors implicats en el projecte abans que Brussel·les publiqui la convocatòria definitiva de les gigafactories europees. La reunió arriba quan el consorci ja està pràcticament configurat i la societat mercantil ja està aprovada per l'Estat i per la Generalitat. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya, amb nits tropicals a 7 de cada 10 estacions del Meteocat i màximes per sobre dels 40 graus en gairebé un 20% dels punts de mesura. Les temperatures més extremes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Una calor que també ha tingut impacte en la salut. Catalunya ha registrat aquest juny 218 morts atribuïdes a les altes temperatures segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. És la xifra més alta en un mes de juny des de que hi ha registres des del 2015. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
4: Avui a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera parlem sobre la contractació de viatges d'estiu amb el tècnic del Servei Públic de Consum d'Abrera, l'Oriol Santa Maria. Bon dia, Oriol.
5: Hola, bon dia.
4: Doncs bé, ara que ja ha arribat l'estiu, què és el primer que haurien de fer abans de reservar unes vacances?
5: Bé, doncs el primer és evident, però sempre ho recordem. No caure en la temptació de contractar mirant només el preu, no? que és la temptació que tenim tots quan veiem una gran oferta econòmica per un viatge, per un hotel o qualsevol contractació estival. Molt habitual trobem ofertes que són molt atractives, les contractem sense llegir doncs, les condicions i la lletra petita i després ens podem trobar sorpreses. Abans de confirmar una reserva, hem de revisar què inclou aquest preu, no? Quins són els horaris, quins són els transports, quin allotjament, si inclou equipatges, si sobretot les condicions de cancel·lació, si cal algun document especial, si és el cas, i quan puc cancel·lar, en quins casos, etc. I també és molt important saber què passa, doncs, si al final no podem viatjar per un motiu mèdic, etcètera, doncs també saber si està inclòs o no.
4: Mm-hmm. I, per exemple, ja hem comprat un bitllet d'avió i la companyia cancel·la el vol. Quins drets tenim?
5: La normativa europea, en principi, això ho té contemplat, i si és la companyia qui cancel·la el vol, tenim dret a escollir entre dues opcions, o bé recuperar els diners del bitllet, o bé acceptar el transport alternatiu que l'empresa ens ofereixi fins al nostre destí. A més, mentre esperem, si el vol el cancel·len quan estem ja a l'aeroport, al camí de l'aeroport, ens hauran de prestar assistència, és a dir, segons les circumstàncies, això pot incloure menjar, beguda, allotjament, transport entre l'aeroport i l'hotel, si fos el cas, i en alguns casos també es podria tenir dret a alguna compensació econòmica, fins i tot.
4: Uh-huh. Molta gent contracta paquets vacacionals. Quins avantatges tenen?
5: Els avantatges dels viatges combinats és que hi ha un únic responsable del conjunt del viatge. Un paquet vacacional, doncs, si jo incloc el transport i l'allotjament, si tinc després qualsevol problema o he de cancel·lar o he de reclamar, doncs em puc dirigir directament a l'agència de viatges. I a més la llei limita bastant, doncs, bastant el que poden fer aquestes agències de viatges, és a dir, quan poden modificar el preu. Només es pot incrementar en determinades situacions, com ara, per exemple, un augment dels carburants o dels impostos, etc. Fins i tot regula que si la pujada supera el 8% del preu del viatge, el consumidor el pot cancel·lar. Al existir una normativa específica de viatges combinats, doncs tenim més protecció.
4: Mm-hmm. D'altra banda, una pràctica cada cop més habitual és la reserva d'allotjaments per internet. En aquest cas, com podem evitar estafes?
5: Doncs, a veure, aquí, evidentment, és complicat. Sempre és preferible reservar a través de plataformes conegudes, no? O directament amb l'establiment, directament, i no a través de plataformes que no coneixem gaire bé, que no hi ha condicions clares, que no estan correctament identificades, qui és el responsable d'aquesta plataforma, etc. Si trobem un allotjament molt més barat que la resta, cal desconfiar, cal comprovar que aquesta oferta sigui real, cal mirar, doncs, si hi ha ressenyes, no conformar-se amb que n'hi hagin 4 o 5 i que siguin de l'últim mes només. I desconfiar també dels missatges que demanen introduir dades de la targeta o confirmar dades bancàries de manera molt urgent, això sempre.
4: Uh-huh. I si lloguem un cotxe durant les vacances, en què ens hem de fixar?
5: El llogar un cotxe, sobretot, abans de signar el contracte, és molt important comprar preus, evidentment, i sobretot també mirar quines són les condicions i què inclou cada oferta. Cal revisar la política de combustible, mirar si hi ha franquícia, quines cobertures té l'assegurança i quins anys estarien coberts i quins no. Quan recollim el vehicle és molt recomanable sobretot també revisar l'estat, fer fotografies de qualsevol desperfecte abans de marxar i al retornar-lo, si és possible, millor fer-ho en horari d'oficina perquè el personal pugui comprovar qualsevol problema que hi hagi en el vehicle.
4: I ja per finalitzar, si durant les vacances tenim algun problema, què és el que hem de fer?
5: El primer pas serà sempre reclamar directament a l'empresa. És preferible fer-ho per escrit o mitjançant algun canal que deixi constància, formulari web, correu electrònic, etc. I també important conservar totes les proves que tinguem, contractes, factures, fotografies, missatges o qualsevol document que quedi relacionada a la incidència. Si passat un mes l'empresa no ha respost o la resposta no és satisfactòria, doncs es pot dirigir als serveis públics de consum, en aquest cas al Servei Públic de Consum d'Abrera.
4: Doncs Oriol Santamaria, tècnic del Servei Públic de Consum d'Abrera, moltes gràcies per acompanyar-nos com cada mes a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera i molt bon estiu, que ens retrobem al setembre.
5: Igualment, moltes gràcies.
1: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
6: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
6: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: De dilluns a divendres, d'1 a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
10: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja. A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
0: Ajuntament d'Abrera amb tu. Per tu i per les nostres famílies.
11: Hasta sin querer hablo de ti. Te fuiste y no he encontrado una mirada igual. Ensayo lo que te voy a decir por si te encuentro allí donde solías estar. Te callas cuando preguntan por mí. Te entiendo porque esa es mi forma de sanar. Hacer como que siempre soy feliz, pero esta vez sin ti me cuesta un poco más. Donde te duele para amarte más ahí. Yo te quise hacer feliz cuando no tenía alegría. Te busco fallos tan solo para

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Greu accident d'autocar al centre de Lleida aquest matí. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a quarts de 8. Hi ha 44 persones ferides de diversa consideració, entre elles 5 de molt crítiques. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: Però de l'abast i nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
1: El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el dia 6 de juliol, així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no té el vistiplau de l'executiu. Fons del museu informant que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estaven en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos al monestir. I Venezuela eleva a les 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ahir mateix a la tarda. També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dimecres a Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova. Es tracta de la primera reunió al màxim nivell polític i empresarial després de l'aprovació de 719 milions per al projecte. La reunió arriba quan el consorci ja està pràcticament configurat i la societat mercantil ja està aprovada per l'Estat i la Generalitat. Avui que les benzineres ja ens avisen, calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel 3 a partir de justament avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims i aquest matí, de fet, ja hi havia conductors que s'encaixaven d'aquest encariment.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. En el marc dels actes de la Festa Major d'Abrera de 2026, aquest diumenge 28 de juny, s'ha inaugurat al barri de la Font el parc del Montserrat Fusalba, en un emotiu acte que ha comptat amb els parlaments de l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell, i Josep Fusalba, germà de la Montserrat. Seguidament es va descobrir la placa commemorativa que dona nom al parc, amb la presència de la família de la Montserrat Fusalba, i les persones assistents van poder gaudir de música en directe amb el concert de Laura Benet i un petit refrigeri. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera l'alcalde Jesús Naharro i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
4: Una valoració emotiva. Avui hem tingut ocasió de poder obrir aquest espai de nou reformat, que és el parc de la Montserrat Fusalba i Domènec, acompanyats de la seva família. Seus pares, germans, nebots, parelles i tothom i gent del poble que s'ha adreçat també. També agrair a la Diputació de Barcelona i la seva diputada Lourdes Borrell que s'hagi també apropat com a mostra de respecte i posar en valor el que avui representa aquesta inauguració. La Montserrat Fusalba, com a veïna abrerenca, va fer un treball increïblement seriós i rigorós respecte a la recerca de tot el que va succeir a la Guerra Civil Espanyola al nostre municipi. Represaliats, gent que va haver de marxar, i un treball difícil i que s'ha silenciat durant molt de temps a les cases abrerenques. Aquesta posada en escena i aquest treball que va fer avui és un homenatge a la seva figura. Va marxar molt d'hora i molt aviat, i això va fer que nosaltres com a Ajuntament i conjuntament amb la família tinguéssim la iniciativa de recordar la seva obra i la seva figura i la seva persona. I per això aquest homenatge a aquest espai reformat que sempre tindrà com a memòria democràtica al nostre municipi, un espai de reflexió, de treball i de mai més.
5: Fem una valoració molt positiva, ha vingut molta gent, ha vingut molta família de la Montserrat Fossalba, que estem molt agraïts que hagin compartit aquest moment amb nosaltres. Un homenatge a la Montserrat Fossalba per la seva recerca històrica, per la seva memòria oral que van a recuperar durant la seva trajectòria professional com a veïna d'Abrera, que estem molt agraïts que hagi fet aquesta tasca i la volem recordar així, no? Donant-li el nom al parc que tenim al barri de la Font, i per això aquest homenatge i aquest acte tan especial que hem fet avui per ella.
3: A continuació sentim en declaracions a Ràdio Abrera la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell.
6: És un acte importantíssim per Abrera, sobretot perquè és una dona que inspirarà altres dones a seguir investigant. És una dona que més ha obert el camí, un camí important que és la memòria. Aquest camí important ajudarà els joves també, la joventut d'aquí d'Abrera i fins i tot la gent més gran a poder transmetre allò que també va recollir la Montserrat, que va ser la memòria oral. Però com he comentat abans, aquesta memòria oral com a investigadora l'ha fet tindre que investigar realment per posar la fe allò que va recollir de memòria, perquè no tota la memòria ho pots escriure, has de donar fe, i la fe és entre els arxius, arxius del mateix ciutat, arxius de fora, les revistes que estava publicades, per recollir absolutament la vostra història, la història d'Abrera, aquesta història d'un moment de repressió, de patiment, i que moltes famílies tindrà que perdre part de la seva família. No és remoure el passat, és aprendre del passat per saber quin present volem i quin futur volem, i sobretot per als joves, per la joventut, que vegi que la democràcia no ha sigut un regal, que la democràcia, per tindre-la, hi ha molta gent que va patir molt i gent que va donar la vida per ella.
3: I finalment sentim Josep Fossalba, germà de la Montserrat.
7: Molt agraïts a l'Ajuntament i a tota la gent que ha vingut aquí a l'acte, i doncs penso que malgrat la calor i l'ambient ha sigut molt agradable, i estem molt contents d'aquest acte que se li ha fet a la meva germana.
3: Amb la inauguració del Parc de Montserrat Fossalba, des de l'Ajuntament d'Abrera ret homenatge a la historiadora abrerenca, que va morir a l'octubre de l'any 2023 als 54 anys. Persona implicada i col·laboradora amb l'Ajuntament per tal d'explicar la història del municipi. Montserrat Fossalba i Domènech era llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona el 1992. Va guanyar el Premi d'Investigació Local de l'Ajuntament d'Abrera el 2001 amb l'estudi La Guerra Civil a Abrera, pioner al municipi. Va treballar com a professora d'Història al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en un institut de secundària, i va ser una de les persones entrevistades al projecte de memòria oral Abrera Abans, impulsat pel Servei d'Acció Cultural i Patrimoni de l'Ajuntament d'Abrera els anys 2017 i 2018.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament de Brera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal de Brera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
4: Happy Holidays!

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba, mira i canvia, de Jiménez Lí.

0: biòptics i audioprotesistes. Des de 3 ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a Jiménez Lirio Punés i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i canvia. De Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure i bé, ara és més fàcil que mai.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
4: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 5 persones en estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamont i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Aquest accident s'ha referit avui a la sessió de control del Parlament al president Salvador Illa.
2: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf, a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
1: I efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil van escorcollar dimarts les instal·lacions de l'IRTA Cressa en el marc de la investigació del brot de pesta porcina africana. Ho ha avançat el País i ho han confirmat fons policials que apunten que el jutjat que s'ocupa del cas, el número 2 de Cerdanyola del Vallès, va ordenar aquesta diligència. El primer escorcoll va passar, recordem-ho, el 18 de desembre. Va durar unes 14 hores. Els agents es van endur documentació i mostres del virus amb què treballen els investigadors. I Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura al juny, la xifra més alta de la sèrie històrica. De fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions segons dades del sistema de monitoratge de mortalitat diària. I una dona de 32 anys ha mort en una piscina privada aquest dimarts a la nit a l'aldea a la comarca del Baix Ebre, com ha avançat el Diari de Tarragona i confirmen des de Protecció Civil. L'avís pel succés es va rebre a 2:15 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la seva mort. I a les comarques gironines avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2 que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposa més hores de sortida en tots els sentits durant l'any, sobretot de dilluns a divendres. I darrer apunt, perquè Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, que també té com a fita la recuperació econòmica del club.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha formalitzat aquest mes de juny la compra del fons fotogràfic de Ramon Morral, un dels fotògrafs de referència del municipi. El llegat documental del reconegut fotògraf abrerenc, format per prop de 16.000 imatges, contribuirà a preservar i difondre la memòria històrica del municipi. Ara es troba en estudi i properament la ciutadania podrà consultar-ho. Ramon Morral, veí d'Abrera i fotògraf professional, va obrir el seu negoci al municipi durant la dècada dels anys 70. Al llarg de la seva trajectòria ha documentat la transformació d'Abrera i la seva vida social, cultural, econòmica i institucional, generant un valuós patrimoni documental que ara passarà a formar part de l'arxiu municipal. El fons adquirit està integrat per aproximadament 10.000 negatius i 5.700 fotografies en paper. Mitjançant aquest acord, l'autor cedeix a l'Ajuntament, amb caràcter no exclusiu, els drets d'explotació de l'obra fotogràfica, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, compartits amb el mateix autor i els seus futurs hereus. L'Ajuntament d'Abrera incorporarà aquest important fons a l'arxiu municipal amb l'objectiu de garantir-ne la conservació, facilitar-ne la catalogació i promoure'n la divulgació. Totes les reproduccions i accions de difusió es realitzaran sota la menció del fons fotogràfic de Ramon Morral, reconeixent en tot moment l'autoria de les imatges. Així mateix es durà a terme un inventari complet de tot el contingut del fons. El fons fotogràfic constitueix un valuós testimoni de l'evolució del municipi durant les darreres dècades i complementa de manera significativa la documentació gràfica que ja conserva l'arxiu municipal. Entre els seus continguts més destacats hi ha la documentació de l'evolució urbanística i arquitectònica d'Abrera, amb fotografies d'obres municipals i particulars, espais públics i equipaments, imatges d'establiments comercials, negocis locals, empreses i polígons industrials, així com un ampli recull de festes populars, actes culturals i celebracions que formen part de la memòria col·lectiva del municipi. El fons també incorpora fotografies d'actes institucionals i de la vida política local, ampliant la documentació ja existent a l'arxiu municipal, així com imatges de diverses entitats abrerenques, entre les quals destaquen els Diables Brandafoc o el Club d'Abrera del Barça. A més, inclou un conjunt complementari de fotografies de municipis de l'entorn com Martorell i Olesa de Montserrat. Amb aquesta incorporació, l'Ajuntament d'Abrera continua treballant per preservar el patrimoni documental del municipi i posar-lo a disposició de la ciutadania i de les futures generacions, contribuint a conservar la memòria històrica i la identitat col·lectiva d'Abrera.
0: Abrera Informació. Esports. Entitats.
3: L'Ajuntament d'Abrera felicita l'Abrera Gimnàstic Club per una fita històrica en l'ascens a la segona divisió de la Lliga Iberdrola. Un èxit que reconeix el talent, el compromís i la feina constant de les gimnastes, l'equip tècnic i totes les persones que formen part del club. El passat cap de setmana el club es va desplaçar a Pamplona per participar al Campionat d'Espanya de base, on també va competir amb els equips de base 7 petites, base 7 grans i base 10, deixant en l'om d'Abrera ben amunt i aconseguint uns resultats excel·lents. L'equip de l'Abrera Gimnàstic Club, que ha assolit l'ascens a segona divisió, està integrat per la Nicole García, la Sara Lazo, l'Andrea Lara, cedida pel Club Gimnàstic Mataró, la Mireia Drets, la Daniela Poncelas, la Mariona Fresquet, la Martina Medina i la Maria Pérez com a reserva, amb la de Cire Guixà i la Mar García com a tècniques. Sentim Jesús Narro, alcalde d'Abrera, i Jordi Moreno, regidor d'Esports i Benestar.
4: Muchísimas felicidades a Abrera Gimnàstic Club a todas por el gran trabajo que habéis hecho durante todo el año y en aquesta promoción para el ascenso, que ya somos de segundo. Somos de oro, pero hemos ascendido a segunda división. Desi, todo tu equipo de entrenadoras, que os lo curáis muchísimo. A todos los padres que empujáis y sobre todo a las chicas que habéis participado, a las gimnastas, que sois una caña. Felicidades y muchísimas gracias por llevar el nombre de Abrera a lo más alto. Y estoy súper orgulloso de todas vosotras. Un fuerte abrazo y Abrera está con todas vosotras.
5: Estoy emocionado, he disfrutado muchísimo, estoy súper contento, súper emocionado por todas vosotras. Y evidentemente aquí está el resultado del gran trabajo que estáis realizando siempre. Aquí nos tenéis con vosotros para lo que haga falta y el año que viene más y mejor. Felicidades, chicas.
3: A banda de l'ascens a segona, en el Campionat d'Espanya de base destaquen els següents resultats. L'equip base 10 s'ha proclamat que subcampió d'Espanya, l'equip de base 7 grans ha aconseguit una meritòria medalla de bronze i la gimnasta Mariona Fresquet ha obtingut la medalla de plata en paral·leles de base 10. Del 6 al 11 de juliol, un total de 15 gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club participaran al Campionat d'Espanya de Via Olímpica que se celebrarà a Guadalajara. Des de l'Ajuntament d'Abrera li desitgen molta sort i s'expressa l'orgull per totes les gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club, les entrenadores, les famílies, les persones voluntàries i els patrocinadors que amb el seu suport fan possible que el club continuï assolint nous èxits.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
4: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
5: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
4: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
6: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: Abrera. 107. Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents d'un incendi a Gramunt, a la Serra d'Almenara, de Camps de Rostolls i també en part de vegetació forestal. La nostra companya de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus, en té l'última hora. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs mira, fins a 19 dotacions de bombers de la Generalitat de Catalunya, amb 16 mitjans terrestres i 3 aeris, han estat treballant aquesta tarda en l'extinció d'aquest incendi en un camp de rostolls i que ha afectat també vegetació forestal i que està ubicat a la Serra d'Almenara. L'avís s'ha rebut quan faltaven 5 minuts per les 2 de la tarda i el foc s'ha donat per estabilitzat cap a les 4 de la tarda. A hores d'ara, sobre el terreny, continuen treballant les dotacions terrestres per remullar la zona, tot i que les 3 dotacions aèries ja s'han retirat. Dic que justament avui, fa un any del gran incendi de la Segarra, que es va endur la vida de 2 persones a Gramunt i que va afectar més de 5.500 hectàrees.
1: Moltíssimes gràcies, Meritxell. Doncs ja ho sentíem, està estabilitzat. Esperem que doncs, no vagi a més. Més temes. 5 persones han estat crítiques i 9 menys greus i 31 ferits lleus, recordem. És el balanç provisional d'aquest accident d'autobús que aquest matí ha tingut lloc al centre de Lleida. Portava treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta que podia haver succeït per una pèrdua de control. Més qüestions. Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament d'una llei que permet crear un Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Amb la creació d'aquest centre se situa al capdavant de les Nacions Unides en control d'empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. I el Departament de Territori ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell i Andorra. El document tindrà un cost de 867.000 euros, mentre que el cost de l'obra, en cas que s'acabés executant, es xifra en uns 250 milions. I descobreixen al jaciment paleontològic de Cassots, a Subirats, una nova espècie de gos os de fa gairebé 16 milions d'anys i que és única a Catalunya. Es tracta d'una nova espècie amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. Descoberta, se l'ha batejat amb, a veure si en sabem dir, Paludosiol moyosolai.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha manifestat la seva solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pels forts terratrèmols registrats a Veneçuela el dimecres 24 de juny passat. Així mateix, traslladen el més sincer condol i l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com a aquelles ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Davant d'aquesta situació d'emergència humanitària, també s'informa dels canals oficials d'ajut habilitats o per les organitzacions especialitzades en cooperació internacional. Les institucions recomanen que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Patrimoni cultural.
3: Un estiu més des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera es posa a l'abast de totes i tots els usuaris de la piscina municipal d'estiu al servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom i aquesta temporada la bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per a un major confort climàtic en l'equipament. l'Ajuntament. Durant la Festa Major d'Abrera d'aquest 2026 hem pogut gaudir de les primeres activitats de la bibliopiscina amb el conte d'Anira la Pirata per al públic familiar a càrrec de Maria Berenguer, de paper arrugat, que va tenir lloc el dissabte 27 de juny passat a la tarda, mentre que diumenge es va fer la primera tarda de jocs dirigits. Enguany es podrà gaudir del servei de bibliopiscina fins al dijous 31 de juliol inclòs, de 4 de la tarda a 8 del vespre, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. La programació de la bibliopiscina per aquesta setmana és la següent. Dimecres 1 de juliol a les 7 de la tarda es farà el sorteig de recomanacions literàries entre les persones usuàries de la bibliopiscina aquesta tarda. Dijous 2 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Qui soc per a infants a partir de 4 anys. Divendres 3 de juliol a les 5 de la tarda hi haurà lectura en veu alta, la tienda de los recuerdos per a tots els públics. Dissabte 4 de juliol de 5 a 6 es faran jocs dirigits al pont cooperatiu per a infants de 5 a 10 anys i diumenge 5 de juliol a la mateixa hora la cadira cooperativa. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Festa Major.
3: Del dijous 25 de juny al dilluns de dia 29, Abrera ha celebrat la seva Festa Major de 2026 a motiu de la festivitat de Sant Pere, un dels esdeveniments més esperats que ha omplert els carrers i places de música i color, festa i diversió, amb un programa de més de 70 activitats gratuïtes per a tothom, amb moltes novetats i una clara aposta vers les tradicions i el patrimoni cultural, sempre de la mà de les entitats. Al perfil d'Instagram, @abrerainfo, podeu veure les millors imatges de la Festa Major d'Abrera de 2026 i també podeu participar a diverses enquestes de valoració.
0: Abrera Informació. Esports. Entitats.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten els integrants del Club Taekwondo Abrera pels bons resultats obtinguts al Campionat de Catalunya de Promoció de Pumsa disputat el diumenge 21 de juny passat a la Mar Vella de Barcelona. L'equip de competició de Pumsa del Club Abrerenc va demostrar un gran nivell esportiu i va assolir destacades classificacions en les diferents categories disputades. En categoria cadet B, Sergio Gázquez es va proclamar campió aconseguint la primera posició. Per la seva banda, Ariadna va obtenir una meritoria quarta posició en la categoria de júnior B i també cal destacar l'actuació de Lugo de Fonseca, que va aconseguir la primera posició en la categoria infantil A i a més es va proclamar campió en la competició de trios de la seva categoria. Aquests resultats són fruit de l'esforç, la constància i el compromís dels i les esportistes, així com de la tasca formativa i esportiva que desenvolupa el Club Taekwondo Abrera al municipi i que sumen els assolits al gener als Campionats de Catalunya celebrats a Premià de Mar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Vinga, que ja som dimecres, aquí tenim el Music. Salutacions de Jordi Bosquet, comencem amb el Zera Sur, la banda de Vincent Clark i aquest Sometimes. Des d'ara fins les 7 de la tarda, Music, amb Jordi Bosquet.

0: Aquest estiu, pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
9: Vinga, més cosetes avançant al Music quan passen dos minutets d'un quartet de 6 de la tarda. Aquí tenim el remix del Aliens de Radiorama. Bona que és aquesta, eh?

0: El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
1: Vinga, més produccions de Vincent Clark, ara amb la mítica veu de l'Alison Moyet. Ells eren els Yazoo. I un altre dels grans temes de la banda, aquest Situation.

Doncs eren els Yasu. Aquí tenim el Situation, una de les seves grans clàssiques de la banda de Vincent Clarke i Alison Moyet. Vinga, Alaska i Dinarama. Ens quedem amb aquest Perles ensangrentades. Olvido Gara, Nacho Canut i Carlos García Berlanga, evidentment. 6 minuts i 2 quarts de 6 de la tarda. Aquest és el Music amb Jordi Bosquet.

0: Doncs eren Alaska Dinarama i el seu Perlas Ensangrentada. Vinga, més coses. Ara una producció de Bobby Orlando. Bobby, oh! Aquest és el Give It Up. Amole, amole, amole.
1: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquets.

0: El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
1: Vinga, va, Elo, des del mític Discovery. Don't Break Me Down, la banda de Jeff Lynne, que ens porta a sobrepassar el punt de dos quarts de

0: Doncs la banda de Jeff Lynne, una de les bandes més properes a Beatles, podríem dir que és el relleu generacional dels Beatles, amb Jeff Lynne al front de la mítica banda Electric Light Orchestra, i una de les clàssiques que incloïa aquell mític Discovery del 79, aquest Don't Bring Me Down. Vinga, més coses mítiques. Un àlbum que va enregistrar com a enginyer de son a l'Alan Parsons Project. És el mític The Dark Side of the Moon dels Pink Floyd, que inclou aquest Money.
1: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquets.

0: Doncs la guitarra de David Gilmour i el baix de Roger Waters parlant amb aquest mític Money, un altre dels temes que forma part de la meva música per sempre. Vinga, Rod Stewart, que està una mica patxutxot. L'altre dia en un concert li van tindre que posar una mica d'oxigen. És que l'home ja té una edat, eh? Recordant la seva efervescència amb un mític com és aquest, Hot Legs, Mr. Rod Stewart.
1: El ritme dels dimecres amb Jordi Busquets.

Doncs avui estem molt rock and roll, eh? Hot Legs és una de les grans produccions de... Rod Stewart, justament el tema, l'àlbum anterior al seu Die of Thing I'm Sexy. Això és com un parell d'anyets anterior, eh? Perquè estem parlant del 76. Va, més coses, això encara és més anterior. Són els Kings, i aquest és el You Ready Got Me, un altre de les grans.

va ser el retorn fugaç als 80 d'uns mítics. Com eren els de Moody Blues amb aquest Gemini Dream.

0: Avançant aquesta primera horeta del Music, avui que som dimecres, com tots els dimecres, aquest serà el darrer Music de la temporada. A partir de la setmana que ve començarem a la piscina, els propers dimecres en directe des de la piscina d'Abrera, amb sortejos, regals i moltes coses. Tot això a partir del proper dimecres.
1: Music, el ritme dels dimecres amb Jordi Busquet. Music, el ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
7: Bé, una altra perleta aquesta que ens porta Elton John amb RuPaul. Tema originari que va fer duet amb la Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Aquesta versió és dels 90. Juntament amb RuPaul, Don't Go Breaking My Heart.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos també de corrupció que assetgen el PSOE. Escoltem el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, i la resposta del president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: I la Junta Local de Seguretat de Mollet del Vallès ha destacat que es consolida la tendència a la baixa de la delinqüència iniciada el 2022. L'últim any, els delictes registrats a Mollet han disminuït un 5%. En l'àmbit de la seguretat viària, Mollet suma ja 19 anys seguits sense cap accident mortal dins del nucli urbà. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha dit que Mollet és una ciutat segura.
4: Mollet és un municipi segur, que treballa molt bé per aquesta coordinació. Hi ha pocs municipis, del conjunt metropolità, que consolidin una tendència tan bona en relació a delictes contra el patrimoni i també delictes contra les persones. O sigui que s'està treballant molt bé, tenen molt bones dades, continuen baixant la delinqüència i crec que és fruit també del compromís de l'Ajuntament en fer de la política de seguretat una política pública de primer nivell.
1: Els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat acusats de fer tocaments a dues noies que també són menors. Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal de l'Hospitalet Nord. I àmplia victòria de David Bondia en la consulta ciutadana per trobar un nou síndic a Barcelona que va arrencar l'1 de juny. Bondia es presentava a la reelecció, es presenta de fet i ostenta el càrrec des de 2021 i ha rebut un 76% del suport a més de 25 entitats que han fet costat a la seva candidatura. Pel que fa a l'altra candidata, Gemma Calvet, ha estat votada per 643 persones i 6 entitats. I l'Amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer al món en tenir una experiència de realitat mixta sota el nom de Clam Tarraco. Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Com ho farà tot plegat? Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa amb la realitat virtual.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. En el marc dels actes de la Festa Major d'Abrera de 2026, aquest diumenge 28 de juny, s'ha inaugurat al barri de la Font el parc del Montserrat Fusalba, en un emotiu acte que ha comptat amb els parlaments de l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell, i Josep Fusalba, germà de la Montserrat. Seguidament es va descobrir la placa commemorativa que dona nom al parc, amb la presència de la família de la Montserrat Fusalba, i les persones assistents van poder gaudir de música en directe amb el concert de Laura Benet i un petit refrigeri. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera l'alcalde Jesús Naharro i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
6: Una valoració emotiva. Avui hem tingut ocasió de poder obrir aquest espai de nou reformat, que és el parc de la Montserrat Fusalba i Domènec, acompanyats de la seva família. Seus pares, germans, nebots, parelles i tothom i gent del poble que s'ha adreçat també. També agraeixo a la Diputació de Barcelona i la seva diputada Lourdes Borrell que s'hagi també apropat com a mostra de respecte i posar en valor el que avui representa aquesta inauguració. La Montserrat Fusalba, com a veïna abrerenca, va fer un treball increïblement seriós i rigorós respecte a la recerca de tot el que va succeir a la Guerra Civil Espanyola al nostre municipi. Represaliats, gent que va haver de marxar, i un treball difícil i que s'ha silenciat durant molt de temps a les cases abrerenques. Aquesta posada en escena i aquest treball que va fer avui és un homenatge a la seva figura. Va marxar molt d'hora i molt aviat, i això va fer que nosaltres com a Ajuntament i conjuntament amb la família tinguéssim la iniciativa de recordar la seva obra i la seva figura i la seva persona. I per això aquest homenatge, aquest espai reformat que sempre tindrà com a memòria democràtica al nostre municipi, un espai de reflexió, de treball i de mai més.
7: Fem una valoració molt positiva, ha vingut molta gent, ha vingut molta família de la Montserrat Fossalba, que estem molt agraïts que hagin compartit aquest moment amb nosaltres. Un homenatge a la Montserrat Fossalba per la seva recerca històrica, per la seva memòria oral que van a recuperar durant la seva trajectòria professional com a veïna d'Abrera, que estem molt agraïts que hagi fet aquesta tasca i la volem recordar així, no? Donant-li el nom al parc que tenim al barri de la Font, i per això aquest homenatge i aquest acte tan especial que hem fet avui per ella.
5: A continuació sentim en declaracions a Ràdio Abrera la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell.
8: És un acte importantíssim per Abrera, sobretot perquè és una dona que inspirarà altres dones a seguir investigant. És una dona que més ha obert el camí, un camí important que és la memòria. Aquest camí important ajudarà els joves també, la joventut d'aquí d'Abrera i fins i tot la gent més gran a poder transmetre allò que també va recollir la Montserrat, que va ser la memòria oral. Però com he comentat abans, aquesta memòria oral com a investigadora l'ha fet tindre que investigar realment per posar la fe allò que va recollir de memòria, perquè no tota la memòria ho pots escriure, has de donar fe, i la fe és entre els arxius, arxius del mateix ciutat, arxius de fora, les revistes que estava publicades, per recollir absolutament la vostra història, la història d'Abrera, aquesta història d'un moment de repressió, de patiment, i que moltes famílies tindrà que perdre part de la seva família. No és remoure el passat, és aprendre del passat per saber quin present volem i quin futur volem, i sobretot per als joves, per la joventut, que vegi que la democràcia no ha sigut un regal, que la democràcia, per tindre-la, hi ha molta gent que va patir molt i gent que va donar la vida per ella.
5: I finalment sentim Josep Fossalba, germà de la Montserrat.
9: Molt agraïts a l'Ajuntament i a tota la gent que ha vingut aquí a l'acte, i doncs penso que malgrat la calor i l'ambient ha sigut molt agradable, i estem molt contents d'aquest acte que se li ha fet a la meva germana.
5: Amb la inauguració del Parc de Montserrat Fossalba, des de l'Ajuntament d'Abrera, ret homenatge a la historiadora abrerenca, que va morir a l'octubre de l'any 2023 als 54 anys. Persona implicada i col·laboradora amb l'Ajuntament per tal d'explicar la història del municipi. Montserrat Fossalba i Domènech era llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona el 1992. Va guanyar el Premi d'Investigació Local de l'Ajuntament d'Abrera el 2001 amb l'estudi La Guerra Civil a Abrera, pioner al municipi. Va treballar com a professora d'Història al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en un institut de secundària, i va ser una de les persones entrevistades al projecte de memòria oral Abrera Abans, impulsat pel Servei d'Acció Cultural i Patrimoni de l'Ajuntament d'Abrera els anys 2017 i 2018.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 2 hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
3: Doncs després d'escoltar tota la informació amb els servicis informatius de la xarxa i la companya Anabel Gómez, arrenquem la segona hora del Music, avui que som dimecres. Michael Gray. Weekend, el que ens agrada, eh?

La producció de Raúl Rincón, featuring Brooke Landers, actualitzant i desempolsant el Happy Station de les fanfans. Un minutet per sobre d'un quart de set de la tarda. Va, més coses aquí al Music avui, com per exemple l'All Steam de les Sips Hiders.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
5: Des de l'Ajuntament de Brera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat.
4: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal de Brera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
6: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
7: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
8: Vinga, més cosetes. Una producció de Joy Negro sonant amb aquest Two Drops. Molt bona, eh? I en 8 minutets ja, dos quarts de 7 de la tarda.

doncs, un projecte musical per al qual van comptar amb la mítica veu de la Jocelyn Brown. Són els Zac a Sound, featuring Jocelyn Brown. Arriba pràcticament al punt de 2:15. Un altre dels temes que forma part de la meva música, la música de la meva vida. Aquest és el Music.

és una altra de les grans produccions de Jerry Ropero, que em va comentar un cop que van demanar sampler d'aquest caixi dels Mother, Father, Sister, Brothers i no van tindre cap problema per deixar-los utilitzar aquest tros de sampler que va utilitzar per aquest Change projecte de Jerry Ropero.

Com aquesta dels BBE i aquest 7 Days en 1 Week, 7 dies i una setmana. Tros de tema, eh? 4 per sobre de 2 quarts de 7 de la tarda. Entrem de ple amb la darrera mitja horeta d'aquest music d'avui, que és dimecres.

0: 7 Days and One Week era el tros de clàssic dels BBE. 7 dies i una setmaneta.
1: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
0: Doncs aquí tenim a Funkstar Deluxe, que un dia se li va ocorrir fer una barreja amb aquest clàssic de Bob Marley, com era el son, i Shining. Va agafar el seu tros de màster, se'n va anar a Ibiza, i el resta, doncs ja ho saps, ho va petar.

0: del mític Bob Marley, Funkstar Deluxe i aquest Sun is Shining. Va, més coses. Ara els Disco Men, versionant un clàssic dels Jackson, com és aquest Blame It On The Boogie, en 2:03 de 7 de la tarda.
1: El ritme dels dimecres amb Jordi Busquets.

0: ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
1: Doncs temps pels darrers temes que escoltarem avui. Ens quedem amb Hollis P. Monroe i aquest amb Lonely. 8 minuts i les 7 de la tarda.

0: 2 hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Bullet.
3: Doncs vinga, que marxem. 6 minuts i arribem al punt horari de les 7 de la tarda. Darrers minuts per escoltar aquesta perleta. Aquí tenim el Dinner Live d'aquest Ain't No Mountain High, no? Amb la veu magnífica de la Jocelyn Brown. Salutacions cordials de Jordi Bosquet. Fins aquí la temporada del Music. A partir del proper dimecres estarem en directe des de la piscina de Brera. Els 3 propers dimecres i després marxarem de vacances, però al setembre tornarem. De moment, piscineta. 3 dimecres, ens veiem en directe, eh? I que vagi molt bé.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. 5 persones han estat crític ingressats a la UCI, 8 de menys greus i 31 ferits lleus. És el balanç de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida, cobria el trajecte entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació a la Rambla de Ferran. La conductora feia poc temps que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus en aquest accident. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta que la causa seria la pèrdua del control. I Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Ara ja fa gairebé una setmana dels sismes. Els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar persones sota la runa. De fet, les últimes hores s'han detectat 11 en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ho explica a la xarxa, ha parlat de la necessària col·laboració.
2: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, es recomendable.
1: I la Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà principalment les empreses xineses i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16.000 milions de paquets d'aquesta categoria el dia, que representen el 97% dels enviaments. Per cert, que Irlanda descarta per ara abordar l'oficialitat del català durant la seva presidència de torn al Consell de la Unió Europea, que assumeix a partir d'avui i fins a final d'any. El govern de Michael Martin pren el relleu a Xipre, que durant els últims 6 mesos ha liderat discussions entre els estats membres a Brussel·les. Durant la presidència xipriota no s'ha discutit cap vegada l'oficialitat del català. De fet, l'últim cop que es va debatre va ser el juliol de l'any passat. I la nau Gaudí de Mataró mostra que la capital del Maresme va ser el laboratori de Gaudí en els seus inicis professionals. L'exposició Gaudí, pagès i l'obrera revela la primera casa que es va construir per encàrrec de Salvador Pagès.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha formalitzat aquest mes de juny la compra del fons fotogràfic de Ramon Morral, un dels fotògrafs de referència del municipi. El llegat documental del reconegut fotògraf abrerenc, format per prop de 16.000 imatges, contribuirà a preservar i difondre la memòria històrica del municipi. Ara es troba en estudi i properament la ciutadania podrà consultar-ho. Ramon Morral, veí d'Abrera i fotògraf professional, va obrir el seu negoci al municipi durant la dècada dels anys 70. Al llarg de la seva trajectòria ha documentat la transformació d'Abrera i la seva vida social, cultural, econòmica i institucional, generant un valuós patrimoni documental que ara passarà a formar part de l'arxiu municipal. El fons adquirit està integrat per aproximadament 10.000 negatius i 5.700 fotografies en paper. Mitjançant aquest acord, l'autor cedeix a l'Ajuntament, amb caràcter no exclusiu, els drets d'explotació de l'obra fotogràfica, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, compartits amb el mateix autor i els seus futurs hereus. L'Ajuntament d'Abrera incorporarà aquest important fons a l'arxiu municipal amb l'objectiu de garantir-ne la conservació, facilitar-ne la catalogació i promoure'n la divulgació. Totes les reproduccions i accions de difusió es realitzaran sota la menció del fons fotogràfic de Ramon Morral, reconeixent en tot moment l'autoria de les imatges. Així mateix es durà a terme un inventari complet de tot el contingut del fons. El fons fotogràfic constitueix un valuós testimoni de l'evolució del municipi durant les darreres dècades i complementa de manera significativa la documentació gràfica que ja conserva l'arxiu municipal. Entre els seus continguts més destacats i a la documentació de l'evolució urbanística i arquitectònica d'Abrera, amb fotografies d'obres municipals i particulars, espais públics i equipaments, imatges d'establiments comercials, negocis locals, empreses i polígons industrials, així com un ampli recull de festes populars, actes culturals i celebracions que formen part de la memòria col·lectiva del municipi. El fons també incorpora fotografies d'actes institucionals i de la vida política local, ampliant la documentació ja existent a l'arxiu municipal, així com imatges de diverses entitats abrerenques, entre les quals destaquen els Diables Brandafoc o el Club d'Abrera del Barça. A més, inclou un conjunt complementari de fotografies de municipis de l'entorn com Martorell i Olesa de Montserrat. Amb aquesta incorporació, l'Ajuntament d'Abrera continua treballant per preservar el patrimoni documental del municipi i posar-lo a disposició de la ciutadania i de les futures generacions, contribuint a conservar la memòria històrica i la identitat col·lectiva d'Abrera.
0: Abrera Informació. Esports. Entitats.
3: L'Ajuntament d'Abrera felicita l'Abrera Gimnàstic Club per una fita històrica, l'ascens a la segona divisió de la Lliga Iberdrola. Un èxit que reconeix el talent, el compromís i la feina constant de les gimnastes, l'equip tècnic i totes les persones que formen part del club. El passat cap de setmana el club es va desplaçar a Pamplona per participar al Campionat d'Espanya de base, on també va competir amb els equips de base 7 petites, base 7 grans i base 10, deixant en l'om d'Abrera ben amunt i aconseguint uns resultats excel·lents. L'equip de l'Abrera Gimnàstic Club, que ha assolit l'ascens a segona divisió, està integrat per la Nicole García, la Sara Lazo, l'Andrea Lara, cedida pel Club Gimnàstic Mataró, la Mireia Drets, la Daniela Poncelas, la Mariona Fresquet, la Martina Medina i la Maria Pérez com a reserva, amb la Desiree Guixà i la Marc García com a tècniques. Sentim Jesús Narro, alcalde d'Abrera, i Jordi Moreno, regidor d'Esports i Benestar.
4: Muchísimas felicidades a Abrera Gimnàstic Club, a todas por el gran trabajo que habéis hecho durante todo el año y en aquesta promoción para el ascenso, que ya somos de segundo. Somos de oro, pero hemos ascendido a segunda división. Desi, todo tu equipo de entrenadoras, que os lo curáis muchísimo. A todos los padres que empujáis y sobre todo a las chicas que habéis participado, a las gimnastas, que sois una caña. Felicidades y muchísimas gracias por llevar el nombre de Abrera a lo más alto. Yo estoy súper orgulloso de todas vosotras. Un fuerte abrazo y Abrera está con todas vosotras.
5: Estoy emocionado, he disfrutado muchísimo, estoy súper contento, súper emocionado por todas vosotras y evidentemente aquí está el resultado del gran trabajo que estáis realizando siempre. Aquí nos tenéis con vosotros para lo que haga falta y el año que viene más y mejor. Felicidades, chicas.
3: A banda de l'ascens a segona, en el Campionat d'Espanya de base destaquen els següents resultats. L'equip base 10 s'ha proclamat que subcampió d'Espanya, l'equip de base 7 grans ha aconseguit una meritòria medalla de bronze, la gimnasta Mariona Fresquet ha obtingut la medalla de plata en paral·leles de base 10. Del 6 a l'11 de juliol, un total de 15 gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club participaran al Campionat d'Espanya de Via Olímpica que se celebrarà a Guadalajara. Des de l'Ajuntament d'Abrera li desitgen molta sort i s'expressa l'orgull per totes les gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club, les entrenadores, les famílies, les persones voluntàries i els patrocinadors que amb el seu suport fan possible que el club continuï assolint nous èxits.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Quatre de les persones ferides en estat crític per l'accident d'autocar aquest matí a Lleida són ingressades a la UCI i evolucionen favorablement dins de la seva gravetat. La policia local està estudiant les dades recollides i analitzant les gravacions de l'accident, així com les dades del tacògraf de l'autobús. Hi ha 44 persones ferides. L'alcalde de Lleida és Félix Larrosa.
2: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia.
1: La Rosa ha explicat també que la conductora del vehicle donà negatiu en el test d'alcohol i drogues. De fet, la conductora feia poc temps que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus a l'accident i a qui li ha hagut d'amputar una cama. Des de la policia local afirmen que és aviat per saber què ha passat, però que tot apunta a la pèrdua del control del vehicle. I l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Partur, lamenta que el Parlament rebutgés per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi. Marian Muro aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar que 200.000 persones es quedin sense feina, ho ha dit avui a la xarxa.
3: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
1: I localitzen el cos sense vida d'una dona de Sant Boi de Llobregat. Els bombers van ser alertats ahir a les 4 de la tarda a la desaparició d'aquesta dona de 75 anys que havia sortit de casa i no havia tornat. Després de l'avís van desplegar un dispositiu de recerca que es va mantenir actiu tota la tarda i es va reprendre ahir al matí. Finalment s'ha trobat a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat. I el juny ha deixat la proporció més alta d'estacions al Meteocat amb nits tropicals de les dues últimes dècades. En 120 dels 184 punts que té el Servei Meteorològic de Catalunya, els termòmetres no han caigut per sota dels 20 graus com a mínim en aquests dies de juny. Això representa un 70% del total de les estacions. I el Museu Tàpies ha presentat la tercera edició del projecte Extramurs, que enguany comptarà amb l'artista Dora García. La creadora presentarà Línies de Temps, Resurrecció, una proposta que ocuparà aquest espai públic amb performance, debat públic, passejades i cartells.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha manifestat la seva solidaritat amb les víctimes i amb tota la població afectada pels forts terratrèmols registrats a Veneçuela el dimecres 24 de juny passat. Així mateix, traslladant el més sincer condol i l'escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida, així com a aquelles ferides i a les comunitats que han vist greument afectades les seves llars i els seus mitjans de vida. Davant d'aquesta situació d'emergència humanitària, també s'informa dels canals oficials d'ajut habilitats o per les organitzacions especialitzades en cooperació internacional. Les institucions recomanen que la solidaritat es canalitzi mitjançant aportacions econòmiques a través de les vies oficials de captació, ja que aquesta és la manera més ràpida, eficaç i segura de donar resposta a les necessitats sobre el terreny. La solidaritat de la ciutadania és fonamental perquè l'ajuda pugui arribar a les persones que més la necessiten. Les aportacions econòmiques permeten mobilitzar recursos de manera ràpida i eficient, adquirir subministraments essencials i reforçar l'assistència a les comunitats afectades. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Patrimoni cultural.
4: Un estiu més des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera es posa a l'abast de totes i tots els usuaris de la piscina municipal d'estiu al servei de Bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom i aquesta temporada la Bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per a un major confort climàtic en l'equipament. l'Ajuntament. Durant la Festa Major d'Abrera d'aquest 2026 hem pogut gaudir de les primeres activitats de la Bibliopiscina amb el conte d'Anir a la Pirata per al públic familiar a càrrec de Maria Berenguer, de paper arrugat, que va tenir lloc el dissabte 27 de juny passat a la tarda, mentre que diumenge es va fer la primera tarda de jocs dirigits. Enguany es podrà gaudir del servei de Bibliopiscina fins al dijous 31 de juliol inclòs, de 4 de la tarda a 8 del vespre, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. La programació de la Bibliopiscina per a aquesta setmana és la següent. Dimecres 1 de juliol a les 7 de la tarda es farà el sorteig de recomanacions literàries entre les persones usuàries de la Bibliopiscina aquesta tarda. Dijous 2 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Qui soc per a infants a partir de 4 anys. Divendres 3 de juliol a les 5 de la tarda hi haurà lectura en veu alta, la tienda de los recuerdos per a tots els públics. Dissabte 4 de juliol de 5 a 6 es faran jocs dirigits al pont cooperatiu per a infants de 5 a 10 anys i diumenge 5 de juliol a la mateixa hora la cadira cooperativa. Podeu consultar tota la programació de la Bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Festa Major.
4: Del dijous 25 de juny al dilluns de dia 29, Abrera ha celebrat la seva Festa Major de 2026 a motiu de la festivitat de Sant Pere, un dels esdeveniments més esperats que ha omplert els carrers i places de música i color, festa i diversió, amb un programa de més de 70 activitats gratuïtes per a tothom, amb moltes novetats i una clara aposta vers les tradicions i el patrimoni cultural, sempre de la mà de les entitats. Al perfil d'Instagram, @abrerainfo, podeu veure les millors imatges de la Festa Major d'Abrera de 2026 i també podeu participar a diverses enquestes de valoració.
0: Abrera Informació. Esports. Entitats.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten els integrants del Club Taekwondo Abrera pels bons resultats obtinguts al Campionat de Catalunya de Promoció de Pumsa disputat el diumenge 21 de juny passat a la Mar Vella de Barcelona. L'equip de competició de Pumsa del Club Abrerenc va demostrar un gran nivell esportiu i va assolir destacades classificacions en les diferents categories disputades. En categoria cadet B, Sergio Gázquez es va proclamar campió aconseguint la primera posició. Per la seva banda, Ariadna va obtenir una meritoria quarta posició en la categoria de júnior B i també cal destacar l'actuació de Lugo de Fonseca, que va aconseguir la primera posició en la categoria infantil A i a més es va proclamar campió en la competició de trios de la seva categoria. Aquests resultats són fruit de l'esforç, la constància i el compromís dels i les esportistes, així com de la tasca formativa i esportiva que desenvolupa el Club Taekwondo Abrera al municipi i que sumen els assolits al gener als Campionats de Catalunya celebrats a Premià de Mar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Ràdio Obrera.
1: A Ràdio Obrera, fórmula.cat.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Agramunt ha recordat avui les víctimes i els afectats de l'incendi de Torrefeta i Florejacs. Avui fa un any. Ho ha fet amb un minut de silenci, ha recordat les víctimes mortals i tot el que es va perdre en aquell incendi que es va declarar a les 5 de la tarda d'aquell 1 de juliol a tres comarques, la Segarra, l'Urgell i la Noguera. Aquest acte ha estat la nostra companya de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus. Bona nit.
2: Hola, bona nit. Amb la presència de familiars de les víctimes, afectats i també veïns i veïnes d'Agramunt, avui hem tingut lloc aquest minut de silenci a la plaça de l'Església que han mudit davant del record del que fou un dels incendis més destacats de tot el 2025 a Catalunya. A part de la pèrdua de les dues vides humanes, foren més de 5.500 les hectàrees que van quedar afectades i que van arrasar amb cases, cultius i terrenys. L'acte avui ha servit per recordar, però també per mirar cap al futur, perquè aquest escenari no es repeteixi mai més. De fet, justament avui s'ha declarat un incendi a la serra d'Almenara, a escassos quilòmetres del municipi, que ha sigut controlat a mitja tarda per unes 19 dotacions de bombers, 3 d'elles aèries. El foc ha afectat unes 7 hectàrees de camps de rostolls i vegetació forestal d'aquesta serra, sent el segon incendi que té lloc en menys d'un mes en aquest municipi.
1: Moltíssimes gràcies, Meritxell, doncs ja ho sentíem. Fa un any just d'aquell incendi que va generar, entre d'altres, recordem, un pirocúmul de 14.000 metres d'alçada. I prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i l'àrea metropolitana s'han unit per frenar l'abandonament escolar aquest curs. Han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic. Són 270 joves que han decidit, a partir d'aquesta tasca, poder continuar amb els estudis. Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ES. Un 66% de famílies han demanat una plaça d'I3, un punt per sota respecte a l'any passat. S'han rebut 51.000 sol·licituds, tant per centres públics com concertats, enfront dels 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat, amb un 87% de peticions a l'escola pública. I acabem parlant de la Basílica de la Seu de Manresa, que està donant a terme una intervenció de conservació del retaule del Sant Esperit, considerat una de les obres més importants del gòtic català. L'actuació té com a objectiu actuar en els processos de degradació d'aquesta obra realitzada als anys 1393 i 1394.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
4: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu ara mateix estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies en conseqüència per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats, el millor surt d'elles. Sorgeix. Pero yo siempre lo hemos hecho juntos.
5: Hola, me gustaría escuchar la canción de los Kings, Lola.
4: Ah, los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70 i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970 quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia "You drink champagne and it tastes just like Coca-Cola". Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus xampany i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola, la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que, per cert, va ser un gran èxit mundial.

0: The Kings. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides, i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The winner takes it all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental creus que sempre hi ha un guanyador o sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la casa està bé.

És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball en festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now de Free. I després l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. Satisfaction guaranteed, or take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed, or take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica. Tan malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

Vent, foc, Earth, Wind and Fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels vigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans vigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Bee-Gees. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fall of the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour. Algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan Despí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta, que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Però a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-lo, no sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes tu mirar.

del 1971 i del quart àlbum d'estudi dels anglesos Led Zeppelin. Rock and roll.

senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

Another One Bites the Dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one. Que otro muerda el polvo. Hey, 1980. Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen, Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumiar et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, el teu Coco.

0: Una cançó que parla d'un món sense amor. Quin horror de món, eh? Bueno, més o menys el que tenim ara amb tantes guerres i tanta mala llet. Bueno, en Roberto Estela diu, anem a la curiositat, diu, Paul McCartney era el novio de la hermana de Peter Asher. Le gustó, se la pidió i Paul le dio la canción. Esclar, perquè la cançó que esteu escoltant era d'un duet que es deien Peter and Gordon. I per a completar l'anècdota, la otra hermana de Peter era novia de Teddy Bautista. Así que por poco son cuñados Teddy y Paul. Gracias por tu atención y por tu paciencia. Sabes que te aprecio un montón y que me parece un programa extraordinario. Desde Valencia, Roberto Estela. Bueno, pues yo sabía que eran els protegits de Paul, però no això del Teddy Bautista, el líder de los Canarios. I anem a escoltar la teva cançó, que ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa. More, More, More, de 1976, i d'Andrea True Connection, que era cantant i actriu pornogràfica dels Estats Units. Procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Quatre de les persones ferides han estat crític per l'accident de l'autocar d'aquest matí a Lleida. Són ingressades a la UCI i evolucionen favorablement dins la gravetat. Hi ha 44 persones ferides arran de l'accident. La policia local està estudiant les dades recollides i ha analitzat les gravacions de l'accident, així com les dades del tacògraf de l'autobús. L'alcalde de Lleida és Fèlix Arrosa i ha explicat que la conductora del vehicle ha donat negatiu en el test d'alcohol i droga. L'escoltem.
2: Se n'encarrega la Guàrdia Urbana i ja s'ha fet l'atestat, però s'han passat ja les primeres diligències al jutjat i tot això. El portaveu els informarà i també informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu.
1: De fet, la conductora feia poc temps que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident i el que li ha hagut d'amputar una cama. De fet, des de la policia local afirmen que és aviat per saber què ha passat, però tot apunta a una pèrdua de control. I el nombre de persones mortes pels terratrèmols a Veneçuela és de 2.295. El govern veneçolà ha indicat que la xifra de ferits se situa ara a les 11.267. S'han atès 17.000 persones fins ara a l'hospital, de les quals 4.565 continuen ingressades. Els dos grans sismes han sigut de fins a 782 rèpliques, cada cop menys freqüents, això sí, i de menys magnituds. S'han rescatat 6.400 persones. I el MNAC ha demanat al jutjat d'Osca suspendre el termini fixat pel lliurament dels murals de Xixena fins que el govern d'Aragó proporcioni la informació necessària, diuen, per reavaluar els riscos, unes dades que tenen a veure amb la càrrega, descàrrega i embalatge. El MNAC assenyala que ha presentat l'informe parcial incomplet, que no tenen la informació rellevant que necessiten perquè no l'ha facilitat Aragó i que s'aturi aquest termini de 56 setmanes fins que el govern aragonès proporcioni les dades. El Servei Copernicus ha alertat que les temperatures del mar en aquesta època de l'any han superat els rècords del 2023 i 2024. Creuen que amb aquest nivell d'escalfament sense precedents hi haurà conseqüències tant pels patrons meteorològics com pel clima global i els ecosistemes. A més, auguren que la intensitat de l'episodi del Niño és probable, recordem que està previst pels propers mesos, que assoleixi nivells que no es veien des de fa dècades.
0: Notícies en xarxa. Música i informació.

Bona nit i benvinguts a Jazz Club de nit. Tanca els ulls, tanca la porta i no et preocupis de res més.

Aquest programa que us parla diu això. Ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom. Benvinguts a Jazz Club de nit, aquí a Ràdio Abrera 107.9, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Fifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Fifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa, i com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jàsica, al blog hi trobareu l'enllaç. I ja hi tornem amb un programa dedicat al jazz que es publica i que es fa a Itàlia. Podrem escoltar un parell de novetats i acabar el programa amb una publicació d'un concert que el grandíssim Dexter Gordon va fer a Itàlia i disc anomenat More Than You Know. De les novetats, la primera Freedom Trail, amb Reis, Demuth i Wilgen, amb la Luxemburg Philharmonic i el Vince Mendoza, i també el Joshua Redman, mentre que la segona novetat és els Circles, de Luca Manuzza, i aquesta setmana amb un microconte de Carme de la Fuente. I començarem el programa amb el disc Freedom Trail, de Reis, Demuth, Wilgen i la Luxemburg Philharmonic amb Vince Mendoza com a director, featuring Joshua Redman, publicat per Camp Jazz el 19 de juny de 2026, dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Michel Reis, piano, Marc Demuth, contrabaix, Paul Wilson, bateria, Joshua Redman, saxo, tenor, en tres temes, Vince Mendoza, director de la Filarmònica de Luxemburg. I les composicions les comparteixen Michel Reis, Paul Wilson i Marc Demuth. I aquest és un projecte amb unes composicions allunyades del món del jazz, sí, però imbuïdes d'una gran bellesa. El fet de sonar en el Jazz Club de nit està motivat per diverses raons. La primera, la de recolzar la discogràfica italiana Cleam Records amb una producció jazzística important. La segona, la participació del gran Joshua Redman, a qui veurem el 4 de juliol a Can Reon amb el seu quartet King Gotch. També hi ha el motiu de les improvisacions de músics com el pianista i compositor Michel Reis i, és clar, que les de Redman, i també les del baixista Marc Demuth i també la bateria. O sigui que situem-nos en una atmosfera amb obertura de mires i deixem-nos portar pels ritmes d'aquestes músiques. Hi ha, però, cançons d'una meravellosa tendresa com Never Seen Again amb una dolça melodia. També el tema Cross Country té uns inicis força delicats, tot i pujar de to amb les cordes fregades de l'orquestra. Ben aviat el ritme ens imbuirà d'energia, tot i haver-hi breaks com el del solo del baixista, on sembla que s'aturi tot, però no. Després tot canviarà, esdevenint quasi un terratrèmol. Hi ha més temes, també diversos de ritmes i tempos, però n'hi ha un altre que és força potent, i aquest és el que titula el projecte Freedom Trail. I només els escoltarem en el tema que titula el disc

0: de nou, quina barbaritat de tema. Per potència, per ritme, per canvis, per solos dels músics, el llarg solo del pianista Michel Reich, que per cert ha estat increïble. També el potent del gran Joshua Redman, que impressiona en el seu solo per ja acabar aquest increïble tema. I que important és tenir una base rítmica tan sòlida com és la de Michel Reich, piano, Mark Demuth, contrabaix, Paul Wilhelm, bateria, tot i acompanyant Joshua Redman al saxo tenor. I amb quina majestuositat ha començat el tema. Però ja ben aviat el ritme marcat pel bateria i cops al canto de la caixa, i ja el motiu principal al voltant, on gira tot plegat. Sí que és un motiu recurrent, sí. El van recuperant al llarg del tema, i és clar que Redman al saxo tenor també és impressionant i el recupera el motiu. I després d'aquest primer i potent tram, el solo del gran Reis al piano, magnífic i percussiu solo, també recolzat pels de la base rítmica de Demuth contrabaix i Paul Wilson bateria. I ja encara al llarg final d'aquest Freedom Trail, amb el brutal solo de Joshua Redman al saxo tenor, brutal tema ideal per ja deixar-los d'escoltar, o sigui que felicitats nois, mestres, Michel Reis, Mark Demuth, Paul Wilson, Joshua Redman, Vince Mendoza, director de la Luxemburg Filarmònic i a tots els seus membres. I després d'aquestes impressionants músiques, sembla un bon moment per escoltar el microconte de Carme de la Fuente.
1: L'àvia sempre deia que la vida era un cercle. En Luca no l'havia acabat de creure mai. Ell pensava que el temps era una línia. Néixer, créixer, marxar. Fins que va tornar al banc del parc on de petit havia après a xiular. El banc era el mateix. Els arbres també. Només ell havia canviat. I en seure va comprendre que els cercles no consisteixen en repetir el camí, sinó a retrobar els mateixos llocs amb una mirada diferent. Va somriure. Potser créixer no era avançar sense mirar enrere, sinó donar una volta completa per descobrir que en realitat mai no havies deixat de caminar. Com el jazz, una melodia reapareix, es transforma, improvisa sobre ella mateixa i acaba trobant una bellesa inesperada. Els cercles no ens retenen, ens revelen qui som cada vegada que hi tornem.
0: Gràcies, Carme, per la teva dolçor interpretativa i musicalitat poètica, sempre la de les músiques del programa. I segueixo el programa fent un canvi estilístic endinsant-nos en el jazz més ortodox, tot això entre cometes, amb els cercles de Luca Manuzza, publicat per A.MA Records el 21 de novembre de 2025. Dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Luca Manuzza, piano, Paolo Recchia, saxo alt, Jordan Corda, vibrafon, Daniele Sorrentino, contrabaix, Sasha Machin, bateria, tots els temes són de Luca Manuzza, excepte el 2 de Matteo Sabatini, el 4 de Tony Williams i el 5è de Bobby Hutcherson. El blog hi trobareu enllaç al bancamp del disc. Doncs amb aquest projecte fem una passa endavant endinsant-nos directament en el món del jazz sense preàmbuls ni fusions, en un jazz proper al més neobopper, alhora que interpretacions contemporànies en les improvisacions dels músics. 8 temes majorment potents de ritmes i tempos, havent-hi però també més tranquils com ara Metamorfo i December. També dir-vos que alguns són llargs, de més de 9 minuts. De fet, aquests dos comentats tenen aquesta durada. I els començarem escoltant en el preciós tema del líder anomenat December, Luca Manuzza.

I després del potent tema d'aquells quatre monstres de la música, ja tocava escoltar un tema delicat de tempo, una baladeta, tot i tenir també uns moments molt intensos, emotius, però el so del saxo alt ha influït molt per assolir aquestes sensacions, car primer fent la melodia i després en la seva inversemblant improvisació ens ha deixat clavats a la cadira per com de bé ho ha fet, increïble, el Paolo Recchia per sonoritat, per llenguatge. I també s'ha lluït el jove Jordan Corda al vibràfon per la delicadesa de la seva interpretació. I de quina manera més delicada han acabat aquest tema. I ja heu escoltat de quina manera l'han començat amb el vibràfon, amb el saxo alt, ells dos amb una preciosa i delicada intro del tema. I ja després la melodia amb el saxo alt de Paolo i la resta de companys, remarcant la profunditat de so del contrabaix de Sorrentino i les escombretes de la bateria de Sasha i sempre, sempre la pulsió delicada del piano del líder i compositor. Magnífic tema per començar-los a escoltar. I més dades d'aquest projecte les podreu llegir al blog. I no deixaré de dir-vos que entreu als webs de Discordian Records, Munjun Records, Awan Records, A.M.A. Records, Notami Jazz, Dodi Chilune, Sasell Microscopi, The Changes Music, Crew Records, enllaços que trobareu al blog. I sí que hi ha temes magnífics a tot delicat swing, sí, com és ara Vortex, iniciat a duet de piano i vibràfon, com també ho és Black Comedy, aquest amb un swing més vital. I sí que fan una recreació de l'estàndard de jazz The End of a Love Affair amb un ritme ternari a tot estrany vals per com va la cosa rítmica. Però ja els acabarem d'escoltar en el tema que titula el disc Circles, de Luca Manuzza.

0: I de nou, un increïble tema de Luca Manuzza, alhora que també gran intro d'ell mateix a piano sol, que per cert ha durat una bona estona. Quin gust musical, quina velocitat d'execució, quina intro improvisada ja d'entrada. Que bo, aquest Luca. I és clar que com l'han seguit tots els altres, amb quina rítmica més impressionant. I ja la melodia a càrrec del saxo alt, amb unes notes llargues que ens la identifiquen. I mentre els de la base rítmica amb una brutalitat rítmica inversemblant per com s'agermanen Sorrentino al contrabaix i Machin a la bateria, amb el líder i pianista en el seu llarg i increïble solo. Mare de Déu senyor, que brutal! I després, quin canvi rítmic a tot delicat swing en la improvisació de Paolo al saxo alt. Quins moments més melòdics d'aquest músic, però també amb uns de més punyents per carretada de notes descarregada. I què bé els de la base rítmica com l'han acompanyat. I de manera igual ho han fet en el sol de Jordan al vibràfon, que impressionants tots tres. I potser amb algunes notes del líder al piano, grandíssim sol de Jordan al vibràfon, per ja aparèixer les notes llargues de la melodia fetes per Paolo al saxo alt i Jordan al vibràfon. I ja acabar el tema delicadament ideal per ja deixar-los d'escoltar, o sigui que felicitats nois, Luca Manuzza, Paolo Recchia, Jordan Corda, Daniele Sorrentino, Sasha Machin. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals d'on es fa jazz: 23 Robadors, Barcelona, Jamboree Jazz Club Barcelona, Sunset Jazz Club Girona. Al blog hi trobareu l'enllaç a la seva programació. I ja acabarem el programa d'avui amb el magnífic concert que va fer Dexter Gordon, publicat per Gleam Records el 7 de novembre de 2025, enregistrat el 7 de juliol de 1981 a l'Estate Jazz 81, Villa Imperial de Gènova, Itàlia. I allà hi eren Dexter Gordon, saxo tenor, Kirk Lexey, piano, Dave Eubanks, contrabaix i Edward Clayden, bateria. Més dades de l'enregistrament al blog. I al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web de Dexter Gordon i l'enllaç al Bandcamp d'aquest disc. I aquest increïble concert que van enregistrar en directe el 1981 i publicat el 2025 inclou una sèrie de llargs temes per com de llargues varen ser les improvisacions dels músics del quartet de Dexter. Una de les més llargues és la que va fer la bateria Edward Clayden d'una pila de minuts en un dels llarguíssims temes, el propi de Dexter, anomenat Backstage, de més de 28 minuts. Per això mateix l'han editat en un doble compacte i també en quatre vinils. Quina meravella! I més temes són el High Fly, de Randy Weston, It's You or No One, de Sammy Cahn i Jules Stein, i el More Than You Know, de Human's Rose Eliscu. I com que són aquests temes tan llargs, només els escoltarem en aquest It's You or No One, de Sammy Cahn i Jules Stein.
1: This one is called It's You or No One for me.

quin altre brutal tema, no tan llarg com el Mort d'en Juno, però vaja, de quasi 13 minuts. Aquí els hem pogut escoltar fent la melodia del tema una bona estona, i és clar que mitjançant el saxo tenor del grandíssim Dexter Gordon. Abans, quins moments més intensos del trio base fent una intro marcadíssima per l'acord permanent a moda de vamp, i ja apareix la coneguda melodia d'aquest gran tema de Sammy Cahn. Després, a volar, Mr. Gordon. La seva velocitat d'execució amb el tenor és una constatació del seu passat. Ell, un dels saxos tenors que va acceptar el bebop en aquells anys 40 després de l'època del swing, i el va saber desenvolupar al costat d'aquells altres monstres, Charlie Parker i Dizzy Gillespie. Quin llarg i increïble solo, igualment dir-vos que el trio base va estar-s'hi, quin llarg i increïble solo que ens ha fet Dexter Gordon, que va fer el 1981. Igualment dir-vos que el trio base va estar-s'hi una llarga estona fotent-li, i que el llarg solo de Kirk Laxey ha estat també increïble. I sí que al final, amb en Dexter al tenor, hem pogut escoltar a l'Edward Gladden fent un grandíssim solo a la bateria, compartint compassos, i ja tots quatre recuperant el tema, la melodia del tema, això sí, amb l'arranjament, on hem escoltat aquell acord únic a moda de vamp, ideal tema per ja deixar-los d'escoltar i nosaltres acabar el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi, o sigui que moltes gràcies, mestres Kirk Laxey, David Eubanks, Edward Gladden, i sobretot moltes gràcies, admiradíssim i estimat Dexter Gordon, el gegant del jazz. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: Llibreria Byron, Barcelona, Nova Jascaba, Terrassa, Jazz Club Sant Vicenç dels Horts, i nosaltres ja fins al 18 de juliol, que farem el primer dia del 17è Festival de Jam Sessions a Sant Vicenç dels Horts, on comptarem amb combos d'alumnes de grau superior de 4 de les millors escoles de música de casa nostra: Escola Superior de Música Jam Session, ESM, Taller de Músics, ESMUC i Conservatori del Liceu. I això serà a l'Auditori del Molí dels Frares a partir de les 8 del vespre i amb l'entrada gratuïta. Us hi esperem, i també amb l'instrument, si voleu venir a tocar o a cantar. Doncs ara sí, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es. I jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, espero, i seleccionat les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes. I us desitjo molt bona nit i bon jazz, Club de Nit en el Jazz de cadascú. I'll be your baby tonight.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts per gaudir dels ritmes llatins.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
5: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
6: DJ Kun, aquí montando quilombo. Esto va dedicado a todos los pesados del planeta.
7: Dice así. DJ Kun trae el ritmo que todos esperan. Baila con los pies, piensa con la cabeza. No lo hagas al revés, te juro que no funciona. Apoyado en...

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23. A Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana.
3: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
2: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
4: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
5: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
4: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
5: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
4: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada, t'agrada.
1: Ràdio Obrera, són les dues.
2: Fórmula Pulcat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Obrera.
3: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
2: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Obrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club.